0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Yeah, yeah, yeah. Sé que si em guanyés la vida com volia me l'estaria perdent.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, pa' qué vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

o que macos amb tanga, ni pus macacos. Si ets de Can Fanga, desarremanga't, que toca pagar el pastís i la mandanga, que no és que ganga. No es trens del pinya, peixa pinya, el portespí del corredor de Cuixerola, ni articulpí ni subalpí, ni regalpí.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

no quiera ver mundo más. A mi mujer, a mi niño, vaya por mi vida.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.

0: mes de la plenitud i el baptisme de foc per les havaneres i el cant de taverna. Si el maig obrir les portes, el juny dinamita qualsevol paret. La música es desplaça definitivament a la sorra de la platja, a les grupades dels ports i a les nits infinites que fan olor de foguera, de coca de Sant Joan i de gessamí. A les portes de l'estiu, el juny marca l'inici oficial de la temporada alta, on el ritme compassat del 2x4 es converteix en la banda sonora oficial del litoral.
1: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
0: Hola, què tal, com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. Ara, al juny, el cant de taverna viu el seu moment de màxima efervescència social. Ja no és una música de resistència ni de recer, és una festa col·lectiva.
2: Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
3: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
0: I per començar amb aquest racó de cançons, els explicaré que Bany de Lluna és una de les havaneres guanyadores del segon concurs de composició de Sant Pol de Mar a l'any 2010. La cançó és una descripció molt sensorial i romàntica d'una nit a la costa. L'eix central és la metàfora de banyar-se a la llum de la lluna, reflectida al mar. Una lletra molt acurada de la compositora Isabel Mitats, acompanyada per una excel·lent música de Josep Maria Roglan. Ens la canta el grup Morralla de Pallejar.

I després d'escoltar aquest bany de lluna per al grup Morralla, anem a una altra. I que ens diu que la definició de Sagal és un noi molt jove, un nen. Aquest és el protagonista d'aquesta havanera d'autor desconegut i amb una lletra senzilla i curta, una peça antiga que pocs grups la porten en el seu repertori. El que sí la tenia era el duet i és el que ara ens la interpreta.

0: acabem d'escoltar aquest tema Zagal, Zagal, per al grup El Duet, que juntament amb Bany de Lluna del grup Morralla han estat les dues cançons que han format part avui del Racó de Cançons.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui parlarem del grup d'havaneres Les Veus de Reus, que es va fundar el 10 d'octubre de 1998 com a associació cultural Les Veus de Reus i un referent de la música tradicional a la ciutat. Nascuts després d'una escissió de grups pioners locals, ràpidament es va convertir en una de les entitats destacades del gènere del Camp de Tarragona. Al llarg de la seva trajectòria varen participar en múltiples trobades culturals i festes majors. Ens varen deixar un total de 4 treballs discogràfics. El 14 d'octubre de 2023, el grup es va rebatejar i va passar a anomenar-se La Frau. I d'aquest grup de Les Veus de Reus, que avui el recordarem amb aquests dos temes. El primer, aquest que porta per títol La Dama de Nit.

Acabem d'escoltar aquest Pensaments d'un mariner, que juntament amb La dama de nit han estat els dos temes que avui hem escoltat i hem recordat amb el grup de Reus, Les veus de Reus.

i estrenem una nova secció. Hem acabat ja amb les havaneres a comarques i els pobles amb havaneres. I estrenarem dues seccions. Per aquest mes, aigües barrejades, que són versions de temes del mateix gènere musical en català o en castellà. I començarem amb La Paloma. És una de les composicions més cèlebres cantades i versionades de la història de la música. Es tracta d'una havanera escrita pel compositor basc Sebastián Iradier al voltant de 1860. L'havanera narra en to melancòlic el comiat d'un mariner que marxa a la mar i imagina el seu retorn en forma de colom blanc per retrobar-se a la seva estimada, la Chinita. Tot i que el llibre Guinness otorga el rècord a Yesterday dels Beatles, molts investigadors musicals afirmen que La Paloma és realment la cançó més enregistrada del món, amb una estimació que van de les 2.000 a les 5.000 versions en centenars d'idiomes. Ha estat interpretada per artistes tan diversos com Elvis Presley, Julio Iglesias, Dean Martin o Plácido Domingo. I escoltarem un fragment de l'original per al grup Cavall Bernat, de La Paloma.

0: estat La Coloma, cal dir que hi ha diverses versions en català que canvia un xic la lletra. Avui ens l'ha interpretat el grup Barcarola, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I ara anem a la secció que ens porta l'Anna Maria Ester. Anna Maria, com vulguis, endavant.
2: Hola, què tal? Encantada de tornar a compartir un nou programa amb tots vosaltres.

cridats als cantaires que amb les seves cançons i melodies ens porten un tros de mar. I la primera cançó que us porto és precisament un clàssic de totes les cantades, coneguda, estimada, cantada pel públic i molt demanada, Mariner de terra endins. Una cançó que ens parla d'un vell pastor que tota sa vida ha viscut del pla a la muntanya i que mai ha pogut veure la costa llunyana. Ara potser no podem entendre que hi hagi algú que no hagi vist mai el mar, però a l'època dels nostres avis i besavis era molt usual que la gent que vivia en terra endins no haguessin vist mai el mar i es preguntessin com serà. Serà blau i gran, com diuen? Serà veritat que de nit és com la plata? Una bonica cançó, ja tot un clàssic de les cantades, melodia de Josep Bastons i lletra de Narcís Oliver, que l'escoltarem pels pescadors de l'Escala, Mariner de terra endins.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat Mariner de terra endins, que de ben segur escoltareu a les cantades d'aquest estiu. I seguim amb una altra preciosa cançó, ideal per aquests dies d'estiu, quan ve de gust visitar pobles encantadors, platges i cales. Busca'm a l'Empordà. Una lletra molt poètica que ens convida a perdre'ns pels meravellosos racons de l'Empordà, una de les comarques més boniques de Catalunya, on el sol neix discret sempre besant la mar i on et desperta encara la veu cansada d'un campanar. La lletra és de Carles Casanovas i la melodia d'Antoni Mas. L'escoltarem pel grup Porvó i la dedico especialment a un bon amic, mossèn Jesús, de les Planes d'Hostoles, perquè aquesta cançó li porti records de la seva estada a diverses parròquies de la Costa Brava que ell sempre ha estimat, des de Palamós a Lloret de Mar. Per ell i per tots vosaltres, busca'm a l'Empordà. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us desitjo un molt bon estiu ple d'alegria i música. Fins al juliol. A reveure!

0: Hem escoltat aquests dos temes que ens ha presentat i ens ha explicat també l'Anna Maria Ester com és mariner de terra endins i Busca'm a l'Empordà.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I a la secció de compositors recordarem en Pere Ferrer i Daví, que va ser una peça absolutament clau i fonamental del conegut grup d'havaneres L'Espingari, formació nascuda a Montcada i Reixac. Va morir de forma sobtada el juliol del 2019, una pèrdua que va commoure profundament el món de l'havanera. Dins del grup, en Pere Ferrer no només era l'acordionista, sinó que també exercia de director musical. El seu acordió aportava el color, el ritme i el segell inconfusible que va caracteritzar les actuacions en directe i els enregistraments de la formació durant molt d'anys. A més d'intèrpret, va deixar una empremta imborrable com a compositor de grans peces del repertori del cant de taverna i de l'havanera. La seva mort va coincidir a les portes de les grans cantades de l'estiu del 2019. Malgrat el cop, el grup va decidir tirar endavant els compromisos rebent grans mostres de suport. A més, a Montcada i Reixac s'ha anat celebrant posteriorment la cantada d'havaneres com a memorial Pere Ferrer a l'església de Sant Pere de Reixac, un emplaçament on es recorda la seva figura i el seu llegat connectant a la música marinera. I d'en Pere Ferrer escoltarem dos temes. El que porta per títol Sons de Mar, en lletra d'Elisa Serna, de l'any 2014 i que va donar títol a un treball discogràfic.

escoltat aquest Sons de Mar, preciós tema, amb lletra d'Elisa Serna i música de Pere Ferrer Daví. I anem amb el següent, que és Havanera Estimada, cançó que va guanyar el concurs de Sant Pol de l'any 2015 i també va donar títol en l'últim treball discogràfic del grup de l'any 2017. Escoltem aquesta Havanera

0: dues composicions precioses que ens ha fet gaudir el grup L'Espingari, aquestes composicions de el protagonista d'avui, en Pere Ferrer Davi, Sons de Mar i Havanera Estimada.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies parlarem que després de la primera representació de la Remendadora a l'Espai Ter a Torroella de Montgrí, el passat 23 de maig va tenir lloc a l'Auditori de Girona les dues últimes representacions. Una va ser a les 12 i l'altra a les 6 de la tarda. Tot un èxit, com cada any, de públic i d'escoles participants. Escoltarem la cançó que ha de ser l'himne de la Cantadeta, una composició de Tona Gafarot que es va estrenar en aquestes representacions de l'Auditori de Girona. I per la gentilesa de l'Anna Espinal, que va fer l'enregistrament d'aquest vídeo, escoltarem aquesta cançó que porta per títol Som el futur, amb les anxovetes i els grups de la Cantadeta.

acabem d'escoltar aquesta cançó que s'ha de convertir en l'himne de les cantadetes per al grup Les Anxovetes i els participants en aquesta edició de la cantadeta. Una de les altres notícies ens parla que ja s'han donat a conèixer les composicions finalistes del 18è concurs de composició d'havaneres de Catalunya Josep Bastons Vila de Sant Pol de Mar 2026. Són les següents: No t'oblido, en lletra i música de Josep Manuel Olaya; Pesca llunes, en lletra de Montse Creus i en música de Xavier Roger; i Navegants impossibles, en lletra de Neus Mar i música de Emilio Sánchez. Bé, podem trobar dos que la Montse Creus i en Xavier Roger, amb el tema Pesca llunes, si aconsegueixen guanyar, portarien tres victòries seguides que de moment en aquest concurs no ha fet ningú. Els haig de dir també que el veredicte final es farà públic durant el 24è Festival d'Havaneres a Fira Mar, que se celebrarà el 22 d'agost a partir de 9:45 del vespre. El jurat està format per persones qualificades dins el món de la música i de les lletres, i especialment dins el món de l'havanera. Enguany en el Festival d'Havaneres comptarà amb la presència dels grups Borbó, Els Pescadors de l'Escala i Americanos. El divendres dia 22 d'agost tindrà lloc el sopar amb l'espectacle Cants de Terra i Mar de la companyia Neus Mar. I ara escoltarem una de les cançons que va participar a l'edició de l'any 2021, tot i que no va guanyar. És La memòria de l'aigua i ens la interpreta el grup Arjau.

0: I fins aquí el magazín corresponent al mes de juny del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posen èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaven.
2: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets, l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
1: Els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició a la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà. L'home havia sortit al matí a fer una ruta en aquest mateix pic. D'altra banda, en mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan al pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i al pas inferior de l'estació de Camallera, a l'Alt Empordà. D'altra banda, torna a Mollet del Vallès el Festival de Bombolles, que omplirà carrers i places del municipi durant tot aquest cap de setmana, tot plegat amb espectacles gratuïts i pensats per a tota la família. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
3: La mostra acollirà un total de 9 propostes d'espectacles de sala, cercaviles i activitats solidàries repartides entre avui i demà. Aquest dissabte és el torn dels espectacles de sala, que començaran a les 12 del migdia al Mercat Vell. Ja al vespre, la plaça Prat de la Riba acollirà un dels moments més esperats del festival amb l'espectacle internacional L'home dins la bombolla. Adrià Vinyas és director del festival i ha destacat que les bombolles agraden i fan feliç a tothom.
4: On hi ha un nen feliç fent una bombolla, hi ha un altre més feliç encara petant-la, no? És la meva frase que sempre dic. I després el que fa amb els adults és treure el nen i nena que portem dins per gaudir-ho i disfrutar-ho.
3: Diumenge a la tarda hi haurà una gala solidària en què la recaptació es destinarà a l'Associació de Mollet contra el Càncer.
1: D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va lliurar el passat vespre les claus de 32 pisos de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Vilafant 107.3.

107.3 FM. El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
4: El ritme continua. Els

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: A vegades hem d'agafar valentia, deixar la covardia de costat i ser valents.
4: Tinc
3: Tito Martí, si no fos un covard...

Cada tema nou que fa Alex Warren es posiciona dintre de les llistes d'èxit. La nova és aquest Passenger, el més actual de Alex Warren.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: A Ràdio Vilafant, els hits, els temes d'èxit que coneixes i els que coneixeràs perquè te'ls punxem ara.

molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant 972 54 63 02.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat.

0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
0: Melendi ens ajuda a passar una bona estona amb una cançó nova del seu nou àlbum, Melendi, Veneno i Arena.

0: Eran las 7 y los padres estaban
1: cerrando. No siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls-hi on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua Llum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la confraria de pescadors de Roses. A 10:00 PM espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
2: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
0: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
2: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
0: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
2: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: Estàs connectat al millor ritme del moment. Estàs connectat a Ràdio Vilafant. Recordadme viviendo la dulce.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos del partit a la seu de Ferraz. La cita arriba enmig del degoteig de casos de corrupció que esquitxen el partit i l'entorn del president espanyol Pedro Sánchez i després de que la unitat central operativa requereix informació a Ferraz arran del cas Leire. Els socialistes preveuen tancar files amb Sánchez després que aquesta setmana el Congrés li hagi reclamat una qüestió de confiança. Amb la cita, el PSOE vol activar la maquinària per les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i generals a través de la convocatòria de primàries en les diferents federacions. Paral·lelament, 8 anys després, el Partit Popular de Catalunya torna a celebrar també un congrés avui dissabte. Es tracta del 7è conclave dels populars catalans, en què s'espera que l'actual president, Alejandro Fernández, sigui reelegit en el càrrec, la renovació de la direcció i l'actualització del full de ruta polític i dels estatuts de la formació. Una de les principals incògnites és qui serà el número 2 de Fernández, després que el secretari general, Santi Rodríguez, no opti a repetir en aquest càrrec. Els populars afronten el congrés sota el lema "Volem més", amb què volen mostrar l'ambició per millorar els resultats a Catalunya. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades és el darrer balanç que ofereix el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. D'altra banda, l'incendi de Tiana continua controlat després de cremar ahir unes 48 hectàrees durant tota la nit. Els bombers han estat treballant-hi aquest matí i mantenen encara 14 dotacions, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. De fet, asseguren que esperen continuar treballant com a mínim durant tot aquest dissabte. Paral·lelament, hi ha un accident ara mateix amb la circulació amb força congestió i força retencions a l'AP7, concretament a Maçanet de la Selva, en sentit nord cap a Girona, amb un carril tallat. De fet, els bombers han explicat que hi ha 7 dotacions treballant-hi a causa d'aquest incident, d'aquest accident. En continuarem donant més detalls. D'altra banda, també amb mobilitat, Renfe talla la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, el gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera, a l'Alt Empordà. Els trens amb origen a Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connectarà Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va lliurar el passat vespre les claus de 32 pisos de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
3: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
2: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
3: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
2: Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Has d'anar una mica a la White perquè Anita té una de les peces del seu Equilibrium, el seu àlbum, que està sonant molt. Varias quejas, Anita.

I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta.

0: Elefant. 107.3 FM.
1: És la cançó i és el tema de Taylor Swift, I Know You. Ho sé, et coneixo.

0: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua Llum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a les 11 del matí al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A les 10 de la nit, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. Ja segueixes tota la nostra programació? Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes?

diumenge petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: Informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores al dia, estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons de tota la vida.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.3

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. La veu melosa de Rigoberta Bandini. Aquí tens la cançó de primavera.

0: 107.3 FM. S'ha
1: acabat perquè... Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Comença la funció.
2: Sense pauses, sense aturades, només hits a Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos del partit, a la seu de Ferraz. La cita arriba enmig del degoteig de casos de corrupció que esquitxen el partit i l'entorn del president espanyol Pedro Sánchez, i després que la unitat central operativa requereix informació a Ferraz arran del cas Leire. Els socialistes preveuen tancar files amb Sánchez després que aquesta setmana el Congrés li hagi reclamat una qüestió de confiança. Amb la cita, el PSOE vol activar la maquinària per les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i generals a través de la convocatòria de primàries en les diferents federacions. Paral·lelament, 8 anys després, el Partit Popular Català torna a celebrar avui un congrés. Es tracta del 16è conclave dels populars catalans, en què s'espera que l'actual president Alejandro Fernández sigui reelegit en el càrrec, la renovació de la direcció i l'actualització del full de ruta política i dels estatuts de la formació. Una de les principals incògnites és qui serà el número 2 de Fernández després que el secretari general, Santi Rodríguez, hagi optat a no repetir en el càrrec. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al mes de febrer. L'arrestada té 41 anys, mentre que la víctima en tenia 46. D'altra banda, pel que fa al trànsit, lentitud amb retencions intermitents a la P7 de Castellbisbal a Gelida en sentit sud, després d'un accident amb múltiples vehicles implicats que s'han hagut de retirar, tallant així un carril. I l'incendi de Tiana continua controlat després de cremar ahir unes 48 hectàrees. Durant tota la nit, els bombers han estat treballant. Aquest matí mantenen 14 dotacions, seguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. Preveuen estar-hi durant com a mínim tot aquest dissabte. A tot això, cap de setmana d'activitats arreu amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Constantí, el tarragonès, ho celebra amb una programació cultural i festiva impulsada per l'Ajuntament. El municipi tarragoní referma així el seu compromís amb la igualtat. Des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
2: Els actes començaran aquest dissabte a la tarda al carrer Major amb un tardeig familiar i bingo en una proposta pensada per a tots els públics. A la nit, l'excèntric cabaret oferirà música, humor i reivindicació. El punt central arribarà diumenge, Dia de l'Orgull, amb la manirrua pels carrers del municipi, seguida de la lectura del manifest, que anirà a càrrec de Zafiro d'Or i Odissea Onassis, i un vermut popular. Anna Maria Martínez és la regidora de Polítiques d'Igualtat de Constantí.
3: Un any més comencem els actes de la setmana LGTB. Tornem a insistir per defensar els drets de LGTBI amb diferent tipologia d'activitats, on volem que tota la població es pugui sentir identificada i pugui vindre a donar suport al col·lectiu.
2: Amb aquesta programació es reafirma el compromís del municipi amb la diversitat i la inclusió.
0: Notícies en xarxa.
4: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
5: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Si tu ja no me quiero ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El so de la banda de la Pegatina. També volen animar el Cotarro aquí a la sintonia de la FM.

0: 107.3 FM.
1: O bé ens escoltes a través de la FM, al 107.3, o bé a qualsevol lloc del món, a través de radiovilafant.cat.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 9:15 PM a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 9:15 PM a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
4: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
5: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
4: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
5: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
4: Ajuntament de Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Som-hi, va, vinga, no et perdis ni un sol moment. La nostra sintonia 107.3 és la teva ràdio.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: 107.3 FM.
1: Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net.

0: Avui diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Ràdio Vilafant 107.3

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: els més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Plegats en aquesta peça musical, Sexeni i...

0: ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Ja sigui reggae, funky, sol, reggaeton, el que vulguis. Aquí ho trobaràs tot. Al 107.3 a Ràdio Vilafant FM.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: La millor selecció musical del

Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls-hi on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest matí el seu suport a la direcció del PSOE i el president del govern, Pedro Sánchez, a l'arribada al Comitè Federal dels Socialistes a Madrid, marcat pels casos judicials que afecten actualment al partit.
2: Els socialistes catalans venim en aquest Comitè Federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
1: Paral·lelament, el president del Partit Popular Català i únic candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, ha confiat a Juan Fernández la secretaria general del partit. Així ho ha anunciat el president dels Populars Catalans en el congrés que el partit celebra també avui. El portaveu dels Populars Catalans al Parlament rellevarà així a Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des de l'any 2021. Fernández és diputat al Parlament i portaveu parlamentari del Partit Popular a Catalunya des del 2024. El tàndem es confirmarà un cop Alejandro Fernández sigui reelegit com a president en aquest mateix congrés. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó. D'altra banda, pel que fa al trànsit, lentitud amb retencions intermitents a l'AP7 de Castellbisbal a Gelida, en sentit sud, després d'un accident amb múltiples vehicles implicats que s'han hagut de retirar, tallant un carril. D'altra banda, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, que està controlat des de la passada tarda i ha afectat unes 48 hectàrees de terreny. 14 dotacions terrestres dels bombers es mantenen avui sobre el terreny, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. L'Ajuntament de Tiana recorda que el foc no està extingit i que està prohibit l'accés al parc de la Serralada Marina. En paral·lel, el consistori recorda que estan tancats també serveis com la piscina municipal, la deixalleria i el Duin Sports Club. D'altra banda, de tot això, 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ruta 66.
4: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
5: Ràdio Vilafant.
6: Aquesta és una d'aquelles peces, doncs, per anar de festa. Paula Cops, Juan Magán i Funzo. Brindemos. Brindemos.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I el que voleu és qualitat musical. Quedeu-vos aquí amb nosaltres per escoltar
2: Gràcies,
1: aquesta cançó de Muchacho i Judith Nederman, La nostra història.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: dies més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
3: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
5: porque vamos a aprender. La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Més música, més energia, més so, més qualitat, més...

26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla. La

0: Informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Torna a estar d'actualitat Shakira, ara amb la col·laboració de Bele amb aquest Algo Tu.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: la cançó també aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM d'un home que per nosaltres és molt important, Joan Dausà. La veritat és que és un dels grans de la música en català. Per una cançó, Joan Dausà.
1: En cançons el públic atén, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
0: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Música i ritme aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, com aquesta peça de Joan Liaño.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua Llum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a les 11 del matí, al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A les 10 de la nit, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: What's your line?
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: 107.3 FM.
1: Ritme i música de Ràdio Macandé. La seva nova cançó, Malària de ti.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant, els hits, els temes d'èxit que coneixes i els que coneixeràs perquè te'ls punxem ara.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. La teva ràdio, 107.3 FM.
3: Des de la sintonia del 107.3 de la FM, no aturem el nostre món de la música amb Axis, Kexe, aquest Kexe Club Studio, volumen 8.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 596 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 27 i 28 de juny del 2026. Programa dedicat a la nostra música, a la nostra tradició i la nostra manera d'entendre la cultura. Les sardanes. Des d'aquí us acompanyarem amb les millors cobles, les peces més emblemàtiques i també amb novetats que mantenen viva aquesta dansa que ens uneix en rotllana, sense diferències, només amb el batec compartit de la música. Prepareu-vos per escoltar, recordar i, si podeu, fins i tot ballar allà on sigueu. Perquè les sardanes no són només música, són sentiment, són identitat i són país. Comencem, doncs, l'Esclat de Tenora amb una sardana del mestre figuerenc en Jaume Cristau i Brunet, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. El seu títol, Dels pinzells de la Conxita, que li va escriure a la seva cunyada, a la Conxita Garcia, i és a ella que la dediquem per a felicitar-la per al seu aniversari que ha celebrat el passat dilluns dia 22. Per molts anys, Conxita.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Dels pinzells de la Conxita. És de Jaume Cristau i Brunet. Del compositor Josep Freixas i Vivó escoltarem Nans i gegants. L'interpreta la Cobla La Principal de la Bisbal. Va dedicada a en Jaume Garcia de Figueres, de part de tota la família, per a felicitar-lo per al seu aniversari celebrat també el passat dilluns dia 22. Per molts anys, Jaume.

La principal del Bisbal ens acaba d'oferir Nans i Gegants, és d'en Josep Freixes i Vivó. El dimarts dia 23, el company i bon amic escalenc en Salvador Simón va celebrar el seu aniversari. Apa, Salvador, ja m'haig atrapat. Per molts anys, he escollit la sardana del compositor Jaume Vilà i Comas, que ens interpreta la cobla, la principal de la Bisbal. El seu títol, L'Escala.

Acaben d'escoltar L'Escala, és d'en Jaume Vilà i Comas i ens l'ha interpretat la cobla La Principal de la Bisbal. De Vilafant, la Cora Fernández i tota la família feliciten a la seva mare, la Teresa Fabri, que ella també el dimarts dia 23 fou el seu aniversari. Per molts anys, Teresa. Per a tu, la sardana del compositor Francesc Mas i Ros. Tant si es vol com si no es vol. L'interpreta la cobla mediterrània.

Tant si es vol com si no es vol, és d'en Francesc Mas i Ros, l'ha interpretat la cobla Mediterrània. Continuem en el dimarts, dia 23, i un altre company i bon amic, aquest de Llançà, és en Lluís Ricard, que va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Lluís. I escolliu la sardana del compositor de Vilajuïga, l'Ermita de Sant Silvestre. L'interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar l'Ermita de Sant Silvestre, és d'en Jaume Bonaterra i de Bau. De l'amiga Maria Teresa Monclús i Marquès escoltarem l'Anna i en Ramon de Santa Pau, l'interpreta la cobla Ciutat de Girona, i va dedicada precisament a l'Anna Llagostera per a felicitar-la per al seu aniversari, celebrat el dimarts dia 23. Per molts anys, Anna, de part d'en Ramon, tota la família i d'aquesta gran unió d'amics i amigues i companys de les sardanes.

0: La COP La Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar l'Anna i en Ramon de Santa Pau. És de la Maria Teresa Monclús i Marquès.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: De Figueres, la Maria Lluïsa Claparols i tota la família feliciten el seu fill, en Joan Gironella, i la seva neta, la Jana Gironella, per la seva onomàstica celebrada el dimecres dia 24. I a la seva filla Dolors Gironella, que el mateix dia fou el seu aniversari, per molts anys a tots. La sardana escollida és la del mestre Enric Morera i Viure, interpretada per la Cobla La Principal de la Bisbal. El seu títol, La nit de Sant Joan.

Acaben d'escoltar La nit de Sant Joan. És de l'Enric Morera i Viure i ens l'ha interpretat la cobla La principal de la Bisbal. De Tomàs, Gil i Membrado escoltarem interpretada per la cobla Sant Jordi Els dos ballaires. Aquesta se'n va cap a Garrigàs per a felicitar a la Pepita Serra i a Miquel Ferrer, que el dia de Sant Joan han celebrat el seu 48è aniversari de noces. Per als anys parella de part de tota la família i també nostra.

interpretada per la Cobla Sant Jordi, acaben d'escoltar Els dos ballaires, és de Tomàs Gil i Membrado. De Figueres, la Carme Souk i tota la família feliciten el seu espòs, en Jordi Oliva i Rodeja, que el dia de Sant Joan va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Jordi. He escollit la sardana que ens porta tants bons records, Colla Empordà, de l'Agapit Torrent, que ens interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

Del Gavit Torrent i Batlle, de la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Colla Empordà. Del sabadellenc mossèn Albert Tauler i Vinyes escoltarem Noves Arrels, interpretada per la Cobla Jovenívola de Sabadell. De Figueres, en Josep Antoni Verdier i la Teresa Teixidor i tota la família la dediquen al seu fill Josep Verdier i al seu net en Miquel, que el dimecres dia 24 i el dijous 25 varen celebrar respectivament els seus aniversaris. Per molts anys a tots dos.

La Cobla Juvenívola de Sabadell ens acaba d'interpretar Noves Arrels, és de mossèn Albert Tauler. A la Catalunya Nord, en els banys d'Arles, hi tenim els amics Jacqueline i Joan Taix, que el dia 24, Diada de Sant Joan, celebren la seva onomàstica i al mateix temps el seu 70è aniversari de noces, per molts anys parella. Per a vosaltres, la sardana del compositor René Picamal, que ens interpreta la Cobla Tres Vents. El seu títol, Escuseu, som d'Arles.

De René Picamal, la Copa Tres Vents ens acaba d'interpretar Excuseu, som d'Arles. De Joan Vila i Safont escoltarem la seva sardana Jaume, mestre i amic, interpretada per la Principal del Llobregat. I és en el propi autor que la dediquem per a felicitar-lo per el seu aniversari i una màstica celebrada el passat dia 24 de Sant Joan. Per

Acaben d'escoltar Jaume, mestre i amic. És d'en Joan Vilassafont i ens l'ha interpretat la cobla La Principal del Llobregat. De Castelló d'Empúries, en Rafael Moles i tota la família feliciten la seva esposa, la Concep Casademont, per el seu aniversari celebrat aquest divendres 26, per molts anys, Concep. He escollit la sardana de Josep Joli i Blanc, Catalunya al cor, l'interpreta la cobla Ciutat.

0: Catalunya al cort és de Josep Juli Blanc, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 27 de juny, a Albanyà és la festa major. A la una del migdia hi ha sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. A Riudarenes, a plec plaça Pau Casals, tarda a les 6 i nit a les 9. Cobles, Bisbal Jove, Flama de Farners i Principal de Cassà. A Ribes de Freser, quinzena diada del soci, a la plaça del Mercat, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. A Maçanet de la Selva, festa major de Martorell de la Selva, a l'església de Sant Pere de Martorell, a 2:15 de la tarda, ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. A Girona Santa Eugènia, a les 7 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla la Principal de Banyoles. A la Tallada d'Empordà, a la plaça 1 d'octubre, a les 7 de la tarda, ballada amb la cobla els Rossinyolets. A Figueres, a les 8 del vespre, en la Rambla, sardanes cantades per a ballar amb les anxovetes. L'espectacle Sardanes Cantades és una producció singular per aquest grup de maneres femení, ideat conjuntament amb el festival Cantut. Ofereix una proposta fresca on s'interpreten i es ballen sardanes amb veu cantada i lletres arranjades pel compositor Xavier Molina. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, cobla mediterrània. I Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. Diuen que a partir de 2:15 i durant tota l'audició hi haurà un taller per aprendre a ballar sardanes a càrrec dels membres de l'Esbar Joaquim Ruïra. Diumenge 28 de juny, a Llançà, tindrà lloc el 53è aplec en la Pinada de la Capella del Port. Matí 2:15 i tarda a 2:15. Cobla Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets. Serà estrenada la sardana del compositor de l'Escala Joaquim Ostenc, que l'ha dedicada a la Cèlia Caula amb el títol de La Doctora de Llançà. A Vilarnadal, a les 11 hi ha missa a l'església de Sant Pere i a la sortida sardanes i vermut popular en el local social. Cobla la Principal de Banyoles. A Girona, Pla de Palau, Santa Pau, pista de l'Escola Migdia de Girona. A 1:15 del migdia, sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. A Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla Sabadell. A Rubí, festa major de Sant Pere, en l'església de Sant Pere. A 2:15 de la tarda, concert de sardanes amb la Principal de la Bisbal. A Figueres, festa de Sant Pere, a 2:15 de la tarda, en l'església de Sant Pere, concert amb tots els temes del Seguici Popular de Figueres, amb el grup Ministres. I a Blanes, en el Banc dels Músics, a 2:15 del vespre, hi ha ballada amb la cobla La Principal de Banyoles. Dilluns, dia 29, Sant Pere Pescador, és la festa major d'estiu. A les 12 hi ha sardanes amb la cobla Montgrins. A Begur, festa major, plaça de la Vila, 2:15 del migdia, cobla Salvatana. A Tossa de Mar, plaça de l'Església, a la 1 del migdia, i a les 7, en el passeig de mar, sardanes amb la cobla La Flama de Farners. A Alp, festa major, a la plaça Major, a 2:15 del migdia, sardanes amb la cobla Servirenca. I a Rubí, en la plaça de Pere Aguilera, a 2:15 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Ciutat de Girona. Dimarts, dia 30 de juny, a Viladamat, sardanes a la fresca, a 2:15 del vespre, a la plaça de l'Església, hi ha ballada amb la cobla La Principal de Porqueres. Dimecres 1 de juliol, a l'Escala, cicle d'estiu a la Riba. A les 10 de la nit hi ha ballada amb la cobla Montgrins. I a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, a les 10 de la nit hi ha la cobla Rossinyolets. Dijous 2 de juliol, a Tossa de Mart, a la capella de la Verge dels Socors, a la 1 del migdia. I a les 7 de la tarda, en el passeig de Mart, sardanes amb la cobla La Flama de Farners. Divendres 3 de juliol, a Argelaguer, a la plaça, a les 9 del vespre hi ha ballada amb la Principal del Llobregat. I a Figueres, ballada d'estiu La Rambla, a les 10 de la nit amb la cobla La Principal de la Bisbal. Dissabte 4 de juliol, a Santa Pau, en el centre cívic de Calaguapa, a les 6 de la tarda, ballada amb els Rossinyolets. A Banyoles tindrà lloc el 74è aplec entre les pesqueres de Santa Rosa i la de Mala Gelada. Tarda i nit, cobles Principal de Banyoles, Principal de Porqueres i Sol de Banyuls. A Ripoll, en el barri del Ninot, a la carretera d'Olot, a 2:15 de la tarda, ballada amb la cobla Canigó. A Artés celebren el seu 54è aplec, al vespre a les 9, cobles Mediterrània, Ciutat de Girona i Marinada. A Caldes de Malavella, dia del soci, a les 8 del vespre, en la plaça de la Selva, ballada amb la cobla La Principal de Cassà. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit i a la Bisbal Jove. A Lloret de Mar, plaça de la Vila, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. A partir de 2:15 de la nit i durant tota l'audició hi haurà un taller per aprendre a ballar sardanes a càrrec dels membres de l'Esbar Joaquim Ruïra. Al Vendrell, Rambla a les 7 i a ballada amb la cobla La Principal de Tarragona. Per al diumenge, dia 5 de juliol, a Besalú, a la plaça de la Llibertat, a 2:15 de la tarda, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. A Blanes, cicle d'estiu en el banc dels músics. A 7:45 del vespre, Cobla, Vila d'Olesa. I a Girona, a la plaça de l'Assumpció, Festival Onderrius, a 7:00 PM, ballada amb el Cobla, La Flama de Farners. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. De Salrà, en Joan Galí, tota la família, la Maria Rosa Garcia i tota la colla de les sardanes feliciten a la seva esposa, la Pepita Brugada, que és aquest dissabte, dia 27, que celebra el seu aniversari. Per molts anys, Pepita. La sardana no podia ser altra que la sardana de l'any 2024. La Pepita de Salrà és d'en Josep Coll i Ferrando. L'interpreta la cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar La Pepita de Sorra, és de Josep Coll i Ferrando. De l'Escala, la Carme Pallarés i tota la família feliciten el seu fill Jaume Llorenç, que viu a Bogotà, a Colòmbia, per al seu aniversari, que celebra també aquest dissabte 27, per molts anys, Jaume. Per a tu, la sardana del compositor Josep Collell i Sallés, interpretada per la Cobla, la principal de la Bisbal. L'Escala ho recorda.

Acaben d'escoltar, interpretada per la principal de la Bisbal, L'escala us recorda. És de Josep Cullell i Sallés. De Francesc Mas i Ros escoltarem Mestre de Berga, interpretada per la Cobla Marina. I és a Berga que se'n va. En Joan Pereira i la Dolors Oriols i tota la família la dediquen al seu fill Jordi, que aquest dissabte dia 27 és el seu aniversari. Per molts anys, Jordi.

La Cobla Marina ens acaba d'interpretar Mestre de Berga, és de Francesc Mas i Ros. L'Estel Rojo de Barcelona i tota la família feliciten el seu marit, en Carles Carré, que ell també és aquest dissabte que celebra el seu aniversari. Per molts anys, Carles, també de part de tota la colla de les sardanes. He escollit la del compositor de Sant Hilari, en Miquel Tudela, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. El seu títol, Els de Sarrià de Dalt.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Els de Sarrià de Dalt, és de Miquel Tudela i Benavent. Del compositor Joaquim Soms i Gené escoltarem Bagul Sardanista. Està interpretada per la Cobla La Fama de Farners. I aquesta se'n va cap a Fortià per a felicitar a la Margarita Vilarrasa i en Pere Guanter, que aquest diumenge dia 28 celebren el seu 52è aniversari de noces. I ja aprofitem per a felicitar en Pere per la seva onomàstica del dilluns dia 29. Però molts anys per ella, de part de tota la família, la Modesta, en Ramon, la Catalina i en Secundí i l'Angelina i meva.

La cobla La Flama de Farners ens acaba d'interpretar Bagul Sardanista, és de Joaquim Soms i Gené. De Sant Hipòlit de la Catalunya Nord, la François Costa Seca feliciten el seu espòs, en Gui Costa Seca, que aquest diumenge 28 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Gui. I escollir la sardana del compositor en Jean-Laurent Soler, 20 anys de les Alberes. L'interpreta la cobla Perpinyà.

0: La Cobla Perpinyà ens acaba d'interpretar 20 anys de les Alberes. És d'en Joan Llorenç Soler.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Ens n'anem ara cap a Tortellà per a felicitar a la Rosa Vergés i en Gil Quintana, que aquest diumenge dia 28 celebren el seu 59è aniversari de noces, per molts anys per ella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Francesc Joanola i Reixac, interpretada per la principal de la Bisbal. El seu títol, Aquella Rosa.

de Francesc Onola i Reixac, la principal de la Bisbal, ens ha interpretat Aquella Rosa. La propera és l'estrena que la setmana passada no vaig tindre prou espai per posar-la. És dels joves compositors i components de la Bisbal Jove, en Carles Alcaide i en Pau Freixes. El seu títol, Aigua, Vi i Graciosa. És obligada de dos trompetes i de trombó. Els solistes, Carles Alcaide i Aina Roca, a les trompetes, i Pau Freixes, al trombó. Estrenada a la Bisbal el passat diumenge 21.

Carles Alcaide, Aina Roca a les trompetes, Pau Freixes al trombó, amb la Cobla Bisbal Jove ens acaben d'interpretar Aigua, Vi i Graciosa. És d'en Carles Alcaide i d'en Pau Freixes i fou estrenada a la Bisbal el passat dia 21. A les Borges del Camp, el passat dia 20, es va estrenar la de l'Anna Abad i Gils, el seu títol, Or Burgenc. Escoltem-la interpretada per la Cobla Reus Jove.

Acaben d'escoltar Or Burgenc. És de l'Anna Bati Gils, l'ha interpretat a la Cobla Reu Jove i fou estrenada a les Borges del Camp el passat dia 20. A Lloret de Mar, el passat dissabte dia 20, en el concert 100 anys de la temporada de sardanes d'estiu, fou estrenada per la Cobla Morins la d'en Xavier Albertí amb el títol de 100 anys de sardanes a Lloret. Escoltem-la.

La Cobla Montgrín se'ns acaba d'interpretar 100 anys de sardanes a Lloret. És de Xavier Albertí i fou estrenada per la Cobla Montgrín el passat dissabte dia 20 a Lloret. Ens acomiadarem amb la sardana del mestre de Torroella de Montgrí, en Vicenç Bou i Geli, Joventut Hortenca. L'interpreta la Cobla Sabadell. Fins al proper programa. Cuideu-vos molt de la calor. Adéu-siau.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: Hola amics, a través de la vostra sintonia, una notícia important que a continuació us oferim. Aquest estiu...
2: Oh, quina calor que fa!
1: Refresca... Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. Doncs sí, amics. Arribat l'estiu un altre cop, el primer programa de l'estiu aquí a través de la teua sintonia. L'Embalat d'estiu a través de les notes musicals de les nostres orquestres. Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida.
3: Qualsevol qüestió referent al nostre programa us podeu dirigir a l'adreça electrònica embalatradio@gmail.com.
1: Hola amics, benvinguts novament i ben retrobats a l'Embalat d'estiu, aquí a través de la teua sintonia. Com sempre, ens sorprendrem amb la millor música. Avui hem buscat i hem rebuscat allà en aquell baúl que tenia els discos amagats l'àvia i hem trobat un piló de discos ballables. Només us en posarem dos o tres, concretament l'orquestra del desaparegut Xavier Cugat, en aquell El Negro Bayón. Us en recordeu quan ballaven el Bayón? Doncs sí, també hem trobat un altre tema que ens interpretarà l'orquestra de Pérez Prado, la Bamba, recordant aquella Bamba, però l'antiga, no la d'ara. Doncs disposem-nos tots a disfrutar d'aquesta selecció musical que us he preparat amb molt de gust, perquè us trobeu d'allò més bé sintonitzant la ràdio. El primer tema que us volem presentar és un recull que ens fa l'Orquestra Cinema del País Gallec. Volem dir, viaje con nosotros. Allà trobareu un piló de temes molt i molt ballables. Disfruteu a la nostra sintonia, amics.

aquest estiu. Estiu en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.

0: A l'estiu, més que mai, els èxits més frescos de les nostres orquestres. A l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.
1: I recorda que no hem canviat d'adreça. La nostra adreça és embaladradio@gmail.com, com sempre, la mateixa que l'hivern que l'està. Soc Joaquim Pijuany, ja els coneixem en presentació, ens el podríem haver estudiat, però mira, no queda més de dir-ho, no? I ara sí que anem en un tema d'aquell de cógeme y agárrame. És Ángel Ríos en la picolíssima orquestra que es porta el títol així, aquest popurri, que ha temps com alguien cantó, melancolia, que tiempo tan feliz. És un popurri que dura uns 8 minutets i, bueno, en aquest temps, 8 minutets per ballar això, doncs suarem una miqueta. Però què farem? Aquest estiu, ja ho saps, que... Oh! Sí, però l'hem de suportar, això també és veritat. Picolíssima orquestra, en la seva veu, Ángel Ríos, en aquest molt a prop.

0: Què us ha semblat? En aquesta calor que fa ballar aquest tema així tan agafadet romàntic.
1: Una de les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls a l'embalat. Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls a l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. I recorda que la nostra adreça a l'estiu és la mateixa que durant tot l'any: embalatsradio@gmail.com. Tu opines i nosaltres aquí, doncs, intentarem complementar les teues peticions. Gràcies, continuem en el nostre embalat d'estiu. Sí, senyors, en tots vostès, l'embalat. I què us sembla, amics, si continuem en la nostra festa? Aquesta festa que esteu invitats tots, tots els nostres oients i el que us heu incorporat avui. Una festa que disfrutem aquí a través de la teua sintonia preferida. I avui, en el que portem de festa, no hem escoltat cap pas doble. Per què no anem a gaudir ara d'un bonic pas doble que ens porta l'Orquestra Internacional Meravella? Disfruteu-lo, amics.

primer programa d'aquest estiu 2026 de l'Embalat, ballant i escoltant i disfrutant de la nostra música, música d'embalat, música de festa major, i en especial a l'estiu, per disfrutar aquests èxits de totes les nostres orquestres, que els pots ballar i els pots disfrutar en aquests embalats directes que es fan a les places, en els embalats a fora al carrer, disfrutant de la música i disfrutant de les festes que al llarg de tot l'estiu doncs es distribueixen per totes les nostres contrades. Aquí, a través de la teva sintonia, gaudiràs de la música. Posar romàntics, i ho farem en un tema de tota una vida, aquell Candilejas.

Orquestra Internacional Meravella portant-nos aquesta meravellosa interpretació romàntica tota ella. I com no, i ara anem a recollir un tema de l'orquestra Costa Brava, també ella ritme tango, ja que avui no n'hem escoltat tant, es vol acollir aquí en aquest del nostre programa i nosaltres li donem la bona benvinguda en aquesta bonica peça. Per una cabeza, Orquesta Internacional Costa Brava.

0: A l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical. Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.

0: Balla o escolta, però disfruta amb la música de l'Embalat d'Estiu, aquí i a través de la teua sintonia.
1: Dels estius dels millors anys de la teua vida.

0: Pijuan.
1: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida.

amics i amigues, i en aquest bonic bolero, venidor bolero, us diguem adeu. Serà fins al proper programa. La setmana vinent que tornarem a compartir la música de molts estius, aquí a través de la teua sintonia. I mentre veieu aquest preciós bolero, que sigueu tots i totes molt, però que molt feliços. Adéu-siau, fins al proper programa.

comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquest estiu tindrem un eclipsi total de sol. Catalunya serà un dels llocs privilegiats del món on es podrà contemplar la seva totalitat. Fenòmens com aquest recorden fins a quin punt el cel encara ens fascina. Perquè l'espai és una cosa que ens atrau a tots des de petits i que molts continuem mirant de grans, en les nits d'estiu, a ull nu o amb binocles, seguint el que ens ensenya la NASA, les imatges del telescopi James Webb o l'estat dels robots que tenim a Mart. Només cal veure com ens vam tornar a enganxar fa poc a les missions com l'Artemis 2, quan la humanitat torna a la Lluna i seguiu en directe cada moviment dels astronautes, amb imatges que fa uns anys eren impensables. En els darrers anys, la carrera espacial s'ha tornat a moure. Però la pregunta és inevitable. Què hauria passat si no s'hagués aturat mai? Si les nacions, i ara també les empreses privades, haguessin continuat competint fins avui per arribar més lluny? Aquesta és la història alternativa que ens explica For All Mankind, la sèrie que avui en tractem la cinquena temporada, centrada en la política de Mart i en la recerca de vida més enllà del planeta vermell. Però abans d'entrar en òrbita amb aquesta temporada 5, si voleu recuperar el camí fet fins ara, trobareu el de la primera i segona temporada en l'episodi 21x39, el de la tercera el 22x18 i el de la quarta el 23x27. Avui ens acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, i en Francesc Morales, qui us parla, l'Ignasi Herbat, a la direcció i presentació. Us recordem que ens podeu escoltar a iVoox, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, YouTube i Patreon si sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els programes i el blog amb crítiques de cinema. També ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. I podeu contactar amb nosaltres a ningunoes@outlook.com. I ara sí, pugem a bord de la Sojourner. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana comença rumb a Mart. Comencem!
1: Take it all in. Everything that's happened. Let like this moment, your generation is going to do things people can't even fathom.
2: Our mission is to find life in the far reaches of our solar system.
3: The greatest discovery in human history.
2: We can't blow this.
4: My administration will put Earth back in charge. We simply cannot keep funneling money to Mars.
0: I sembla mentida, ja fa més de 2 anys que estàvem parlant de la quarta temporada de For All Mankind. En vam parlar aquí en el programa a principis del 2024 i ha trigat una mica més a arribar a aquesta temporada, vagues, etc. Ja ho sabeu, cinquena temporada de For All Mankind, sèrie de ciència-ficció creada per Ronald D. Moore, Matt Wolper i Ben Nedivi i produïda per Apple TV. És una sèrie que ens encanta i doncs no podem deixar de parlar-ne cada temporada que ens arriba. I per fer-ho, per una banda, tenim la Marta Sanz. Marta, benvinguda.
5: Gràcies.
0: Aquí a Happy Valley.
5: Sí, no sé si viuria, eh?
0: Si no, no hi ha més remei.
5: Les doncs... vistes no són les millors. Potser m'he idealitzat una mica Mart.
0: Bueno, però... hi ha gent que s'hi vol quedar i d'això en parlarem, eh? I no sé si de Happy Valley o si no des d'aquest ascensor, des de dalt de tot de la torre, no? Tenim en Francesc Morales. Francesc, què tal, com estàs?
6: Hola, molt bé, bon dia.
0: Una temporada que, recordem, segueix aquesta sèrie que és la història de la carrera espacial si aquesta no s'hagués aturat. És una proposta de ciència-ficció en una temporada que per mi continua sent una gran sèrie, malgrat doncs, que és veritat que ha perdut aquell inevitable efecte sorpresa que tenien les primeres temporades, però, no obstant, per mi manté el nivell. Ara, doncs, entrem una mica més a fons i analitzem la temporada i us pregunto que feu així 5 cèntims, opinions generals d'aquesta temporada 5. I anem entrant. Marta.
5: Aquesta... És cert que ja no té aquest efecte sorpresa, però a mi això no m'importa tant com algunes trames que en aquestes se m'han fet feixugues. Sí que és cert que, i per exemple, hi ha no només algunes trames, sinó alguns personatges no se m'han posat bé. O sigui, l'Àlex em sap molt de greu, però aquest noi, ja sé que tu, Ignasi, el defenses.
0: Jo sé, tens venir al jovent i ja
5: no
0: està.
5: No és veritat, ni molt menys. No és pas veritat. A mi l'Àlex és un personatge que m'ha costat. No podia, no li veig ni una interpretació coherent amb la resta, amb el que és la sèrie, ni a l'alçada, vull dir. A mi aquest nano em sobrava. Entenc el seu paper, però em sobra. I en canvi, respecto la joventut de la Harriet, m'encanta, ha sortit molt poc i ella m'agrada. I en canvi n'hi ha d'altres que, ostres, m'han acabat robant-me el cor, que és la Celia Boyd. Perquè, a més, és una actriu que ja l'hem vista, diverses vegades, en sèries o en pel·lícules, però és molt bona. I el paper, l'evolució que fa, és molt bona. I si em preguntessis quin és el teu episodi preferit, ja sabries quin és.
0: M'imagino, suposo que aquí, no sé si considerem
5: el més emotiu,
0: tots el tercer, no?
5: Exacte.
0: Sí, bé, estem en la part sense spoilers encara, però bé.
5: Ara, per mi és el millor.
0: Sí, és el millor capítol de la temporada. Aquest i l'últim, potser l'últim, sí, els dos últims, crec que...
5: Sí.
0: Sí, sí, sí. El tercer i els dos últims són els millors de la temporada, sí. Francesc?
6: Doncs a mi, com sol passar, no? Dos anys o quan d'una temporada a una altra s'allarga més d'un any, sempre hi ha alguna cosa que acaba grinyolant, no? I a mi el que m'ha passat és que de cop i volta m'apareixen uns adolescents que he hagut de parar cada dos minuts per saber qui eren, cap on anaven, sí, d'on venien i què feien, no? I a més jo, sincerament, em pensava que aquesta era l'última temporada de For All Mankind. Jo descobreixo, mirant-la, que encara li queda una altra i per sorpresa apareix un spin-off mentre la miro, no? Per tant, m'estava semblant molt lenta per ser l'última temporada, anava molt a poc a poc, les trames em semblaven molt feixugues, a més ja no tenia aquella lluita per una cursa tecnològica en la qual competien, s'estava convertint en una cosa que ja havia vist abans, que de fet és un tòpic de la ficció que és què passaria si, quan explorem fora de la Terra, si aquells territoris s'independitzen. I ha copiat molts elements d'aquesta tradició literària, cinematogràfica, cosa que es veu al final en els dos darrers episodis, que són els que més m'han interessat a mi, perquè els altres... jo tenia la por que s'estancaria durant tota la temporada amb aquests primers episodis.
0: No és l'última, encara ens en queda una més, per tant, sí que ells volien arribar a l'actualitat, després ho explicarem, i ho han aconseguit, i per tant, doncs encara ens queda una mica més per arribar a aquesta actualitat.
6: Perquè això no hem dit, estem situats l'any 2012,
0: sí,
6: oi que sí?
0: Correcte.
6: En aquesta temporada?
0: Sí, sí. Veiem tot el que ha passat, que ara ho explicarem, des que va acabar la temporada 4 i que comença la temporada 5, tots aquests anys, i arrenquem el 2012. Sí que és cert que és una temporada aquesta important perquè perdem pràcticament a tots els actors que hi eren des del principi, és a dir, desapareixen o aniran desapareixent al llarg de la sèrie. No vull dir que morin tots, sinó que aniran desapareixent perquè les seves trames han finalitzat, val? No vol dir que morin, sinó que s'acaben les seves trames. Jo he trobat interessant que s'expliqui el que és, encara que ho haguem vist amb altre tipus de produccions, com és fer un procés d'independència a l'estil d'una colònia, com la pròpia mateixa Amèrica, no? En el seu moment, en aquest cas traslladat a l'espai. Una lliçó que potser cal aprendre, que és que a vegades doncs, sí que cal tirar algun paper al terra per poder completar un procés d'independència com el que t'expliquen, no? En aquesta sèrie. A mi també continua funcionant en part com una prequela no oficial de Star Trek, crec que això continua mantenint aquest esperit, no? Perquè al final és aquesta carrera espacial, i és una temporada que se centra més en la geopolítica que potser les altres temporades, no? És a dir, en aquest cas hi anem directament a competició entre governs, no només governs, sinó megacorporacions, que a més paguen malament els seus treballadors, el tema del capitalisme aquí doncs, juga un paper molt important, l'apropiació dels drets minerals d'aquestes doncs, colònies, no? Que també ens resulta una cosa molt propera al nostre món. No cal anar a Mart, no? Per això també dic aquesta cosa que és com a Star Trek, perquè al final Star Trek també parla de coses que ens passen a nosaltres, però ho traslladem a la part exterior com si fos un context de ciència-ficció. Aquí potser la part més científica, aquesta de recerca de vida o etc., que havia estat més principal, sobretot en les primeres temporades, aquí és més secundària. Tot i que acaba lligant-se en la trama principal amb alguns trets característics, no? És a dir, aquí parlem d'una sèrie de potències, parlem països, quan parlo de potències, no? En aquest cas que s'envien unes sondes a planetes, per tant, esborrant l'element humà, que és una mica el que volen fer a Mart, no? És a dir, aquest element humà que està a Mart el traiem i aquí entra en joc tot el que és la trama de l'automatització de Mart, que serà central al llarg d'aquesta temporada. Sobre la producció, hem de dir que és una temporada que hi ha més interiors que mai, perquè és que pràcticament tot es succeeix a Mart. A la Terra, doncs, pràcticament hi ha 4 escenes, molt poquetes, és a dir, s'ha rodat molt amb interiors la sèrie. I el que havies dit tu, Francesc, de 2 anys, com tornes a la sèrie, etc., sí que hi ha un fet diferencial respecte a les altres temporades. Jo crec que també és necessari, que és, i bueno, ara m'ho dieu vosaltres també, que és una reintroducció lenta a la sèrie, no? És a dir, té que presentar molts personatges, molts són nous o vells, però són nous, perquè eren mainada a la temporada anterior, eren petits, ara doncs ja són adolescents o postadolescents, aleshores te'ls han de presentar pràcticament com si fossin personatges nous. Per tant, tinguent en compte que els antics desapareixen ja de manera definitiva i entren aquests nous, crec que és una temporada més que mai de relleu generacional. Aleshores, el primer capítol, que solia ser molt espectacular en altres temporades, en aquesta temporada no ho és, en aquestes característiques, com acostumàvem. Però continuo pensant que també és bastant interessant. Tot i que al final sí que està a l'altura de la sèrie, els 2 últims capítols crec que mantenen el nivell dels finals així, doncs, de superadrenalina, de tensió que tenien les temporades anteriors, ho continua fent, ho continua mantenint i ho continua fent igual o millor de bé. I per mi, doncs, el que fa aquesta temporada no és l'última com et pensaves tu en principi, Francesc, sinó que el que fa és preparar el terreny de cara a la 6a temporada. I una cosa que m'ha fet molta gràcia és el cartell pòster d'Apple TV d'aquesta temporada 6. No sé si us heu fixat, si l'heu vist. És una referència a la pel·lícula La jaqueta metàl·lica, Full Metal Jacket, en què veiem en lloc del casc de soldat un casc d'astronauta. El casc d'astronauta té dibuixat el símbol de la pau, com doncs, el tenia el casc de Full Metal Jacket, i allà on posava Born to Kill, aquí posa Free Mars. Vull dir que bé, té gràcia aquest doble sentit, aquesta comparació, no? Entre que també doncs, lliguen tota la trama militaritzada, que també serà prou important, que tindrem a aquesta temporada. No sé, de tot això que he dit, què em voleu dir?
5: Jo no sé si és possible que ens vulguin ensenyar una de les maneres que existeix per declarar un territori independent, autònom, és més que no, independent, autònom econòmicament, autònom socialment. El que passa és que hi ha un sistema que ens ho han fet molt dibuixat, no? És a dir, perquè en una zona d'alta societat hi viuen DEF, AIS. El poble viu a per sota, o sigui que gairebé totes les escenes que surt al poble, la població dels marcis, no? els marcians, són en aquelles com botigues que te trobaries en el metro de Barcelona, no? Una botiga de pues, un quiosc, una de 7-Eleven, una de no sé què, sandvitxos...
6: Hi ha un Domino's Pizza.
5: Ah, sí, hi ha un Domino's Pizza, i vinga, no? I és graciós anar trobant aquestes similituds que al final ens venen a dir, i això entenc que entronco amb el que ha dit en Francesc, en altres pel·lícules, me'n ve una al cap, però no me'n recordo com es diu, em sap greu. Que és, no sé si el personatge principal era en Brad Pitt, que va a la Lluna i hem fet el mateix, la humanitat fa el mateix, replica el mateix sistema econòmic...
0: Ad Astra,
5: que m'agrada molt aquesta pel·lícula. Repliquem el mateix amb tots els vicis, no? I fins i tot repliquem els vicis de la policia corrupta, no? I a banda...
0: Però no tinguis cap dubte que això seria així.
5: D'acord.
0: Fins que no canviï la humanitat, el dia que la humanitat se'n va a les colònies no són millors, sinó que el que fan és replicar el
5: estic
0: que és la humanitat.
5: Estic dient una evidència, estic dient algo que passa a la sèrie i que dona peu després, doncs, també a no tenir escrúpols si has de reclutar civils, donar-los armes, l'edat que siguin, la condició que sigui, i a banda que el govern dels Estats Units, amb connivència amb altres potències, envia, no?, unes forces. Tot això podem trobar, tots els paral·lelismes a la Terra. No sé per què m'ha emprenyat tant, segurament perquè és molt evident. Llavors, com és tan evident, i potser el ritme era lent, i potser alguns personatges jo els hauria tret més suc que no pas d'altres, alguns m'han agradat molt i els he vist poc, i altres trames els podien haver explotat d'una altra manera, i han continuat amb aquesta... amb aquesta mena de resistència, una milícia, no? Al final creen com una milícia, tot i que no els hi diuen terroristes. Està molt bé això, no? Perquè qualsevol grup que està més o menys, perquè és un caos, més o menys organitzat, i que té armes i que les vol fer servir contra les forces de l'ordre, doncs ja són terroristes. No?
0: Són com els rebels de Star Wars, també, vull dir que...
5: Sí, però aquí hi ha menys glamour, que ja està bé, no sí, passa sí. res. Hi ha personatges que continuen agradant molt, com Lilia. Lilia trobo que és un personatge que és com un xiclet, és un home que roman en el mateix lloc des de les últimes temporades, és com trobar algú familiar. I a mi m'agrada aquesta cosa, aquest personatge familiar, no? I en canvi hi ha personatges que no sé si pel... l'escena, el diàleg o el que sigui, no li veig el sentit en aquell moment. No ho sé, enteníem molt millor abans les decisions en defallessa que ara. No entenc certes coses, no entenc els moviments polítics, no s'entén, no és clar. O sigui, ja
0: però sempre ha estat així el personatge, eh? És una...
5: No d'ell només, altres coses com el Leonid, el governador... Ell és un personatge mediocre que està en un lloc de poder i...
0: Jo no veig que sigui mediocre, eh?
5: A l'inici sí, aparentment
0: no.
5: És...
0: Ell està en un càrrec que l'han col·locat a dit per determinades circumstàncies i que el que fa és dir que sí en el seu govern, però és un tio, jo crec, bastant capaç. També està atrapat per una determinada situació política amb la seva dona, ha d'intentar, doncs, gestionar la situació com
5: no
0: pot.
5: No sé, però jo tinc en ment les escenes en què la dona li diu el... és aquesta cosa estereotipada de tira per aquí o fes allò o vigila amb aquest, no ho sé, és una primera dama a l'ombra. Hi han coses que mirant enrere altres temporades he trobat a faltar.
6: El personatge de Dev també m'ha semblat que era molt diferent al de la psicologia del personatge, no m'ha semblat ben construïda. El tema d'un Mart independent i que com reacciona a la Terra. És que em venia al cap, us han recordat el Babylon 5?
0: Sí.
6: Passa una cosa molt semblant, quan s'independitza la plataforma aquesta, el Babylon. Passa el mateix a la llegenda dels herois galàctics, quan repassem la història de la conquesta de l'espai, en aquesta famosa sèrie dels anys 70-80, Desafió Total, que és molt semblant. De fet, l'estètica aquesta de posar unes botiguetes on tot és marró, negre, gris... Mm.
5: Poca llum, com... perquè se suposa que tot és sí, com, tot, no? Tot... Subterrani. És...
6: Sí, tot això no sé si es basa en com seria, sinó en com s'ha fet durant generacions l'especulació de com es viuria a Mart, no? Ha copiat massa d'aquestes idees. M'ha semblat més feble que d'altres, en aquest sentit.
5: A mi el cas, la psicologia és el... Gràcies per posar-hi la paraula. O sigui, és el que no m'ha semblat coherent amb el personatge de Dev de temporades anteriors. I això va en cadena. Les seves relacions amb altres personatges, que com la Leida, la relació amb la Leida, o sigui, no entenia quina mena de joc comú portaven tots dos. M'ha semblat la Leida, que és un personatge que a mi m'agradava, que tenia força, que el veiem a l'inici amb la Margo, que la va visitar a la presó, perquè la Margo està empresonada per altra traïció. La Margo continua sent vital, o sigui, continua sent un personatge que quan el veus es menja la pantalla, el que fa, el que diu, tota la sabidoria que tu saps que porta, no només del que sap com a enginyera, sinó d'altres coses. O quan surt la Irina, tot guanya, diguéssim, no sé. El capítol de la Irina a mi m'ha agradat molt. No ho sé, semblo nostàlgica d'altres temporades, però... I m'agrada molt For All Mankind, eh? I el que passa és que és això, que ho veig com una mena de cadellat aquí intentant fer quallar personatges o idees o situacions que potser és el que han volgut, portar-ho al límit o no semblar molt versemblant perquè no se sap què passaria, no ho sé.
0: Sí, que és quan desenvolupem la part de trames, ja acabarem d'entrar a fons en tot això. Parlem de temes de producció. Pel que fa a la producció, doncs comentarem que a l'abril del 2024 la sèrie és quan es renova per una cinquena temporada i s'anuncia també en paral·lel Star City, que serà una sèrie derivada centrada en el programa espacial soviètic, per la qual cosa també ens traslladarà de nou enrere en el temps als anys 60. Aquesta cinquena temporada s'estrena el 27 de març del 2026 i abans de l'estrena de la cinquena temporada s'anuncia que la sèrie és renovada per una sisena, que serà l'última temporada prevista per estrenar-se el 2027. El rodatge d'aquesta cinquena temporada va començar el juliol del 24 i va acabar a mitjan desembre del mateix any. Respecte a altres temes que parlàvem abans, el tema del decorar, no?, tot això de la construcció d'aquest Mart, aquí doncs tinc declaracions de Ben Nedivi, que és un dels showrunners, que parla d'aquest decorat. Diu que és un decorat increïble, que probablement és més gran que qualsevol decorat de Sony en aquest moment. I ho sembla, tot el que són les galeries, aquest centre comercial, les botigues, etc., no?, el que ells diuen que seria un carrer principal a Mart, ple de negocis, és un barri comercial, restaurants, botigues, etc. Intenta capturar aquella idea de que aquí és on vius i no només on treballes. Val? Això és el que ens explica el seu showrunner. Parlaves abans de Domino's Pizza, francès, que també tenim Starbucks com a alguna altra de les franquícies importants i bé... Veureu diferents detallets i altres que són negocis propis que van sorgint a partir d'aquí. I sobre el mantenir el realisme a la sèrie, perquè clar, tinguent en compte que quan més vas avançant en la línia temporal alternativa, ells diuen que mantenir el realisme cada vegada és més difícil, ho explica Ben Nedivi, ja que la sèrie s'està tornant més ciència-ficció respecte al que era les primeres temporades. Però no obstant això, ells recalquen que encara volen que sembli real. Diu, volem que el públic vegi la sèrie i realment senti que és com seria estar allà. Per tant, doncs, deixa ben clar que a Mart doncs, també hi ha crims, també es posen multes d'aparcament, hi ha aquest carrer principal i que volen assentar aquesta idea de normalitat. I pel que fa a la música, doncs tornem a tenir Jeff Russo, però que recordem des de la tercera temporada no fa la banda sonora en solitari, sinó que hi ha unes quantes peces coescrites per Paul Dosselet, que ja ve doncs, de la tercera, quarta i també doncs, ha repetit cinquena temporada. I això seria en grans línies el tema de producció i llavors ja aniríem entrant. No sé si hi ha alguna cosa que vulgueu comentar.
5: No, només, segurament és d'ell, no?, el tema d'obertura, que m'encanta, de la sèrie.
0: El de Jeff Russo, sí.
5: Ell és preciós, o sigui, quan és com aquelles caràtules que estan molt ben fetes, que la sèrie cuida molt i a mi m'agrada.
0: I l'ha mantingut des de la primera temporada. És
5: sí,
0: dir,
5: és
0: no
5: veritat,
0: hi ha...
5: perquè
0: hi
5: ha sèries que a vegades els hi fan instrumental, no?, van canviant vents o fan més metall o fan alguna... I no, aquí...
0: O les imatges, vull dir, les imatges jo diria que tampoc s'han alterat i que continuen sent les mateixes.
5: Hauríem de fer, hauríem de fer un estudi precís, perquè a mi tinc poca memòria.
6: Són les mateixes, sí.
0: Sí, sí. Jo també diria que sí. Si voleu, anem ja doncs, a full spoilers amb les trames. Doncs va, comencem.
7: How did you get in there?
8: Oh, I have no way.
7: No, you're true. You know her dad's coming?
8: Yeah.
0: I bé, enganxant això amb un et que queda tocat després d'això, anem pel capítol que és el seu comiat, no? Tot el capítol homenatge que em sembla meravellós des de, diguéssim, el primer crèdit fins a l'últim. Tot el que veiem aquí, no? Amb aquest càncer que ja patia des de doncs, la temporada anterior, que l'ha ocultat a la seva família, el metge està desesperat perquè aquest home és intractable mèdicament i inclús personalment, no? Perquè no vol assumir doncs, cap tractament, etc. I bé, de fet és el seu capítol i en aquest capítol perdem l'actor, no? Acaba morint el personatge d'Ed Baldwin després de... Des del primer capítol, el gran protagonista de la sèrie. Mm. Com heu vist tot això?
5: Bé, a mi m'agrada l'escena de la barra de bar.
0: Bueno, és la millor,
5: tots,
0: no?
5: Sí, tots tres, no? Tres generacions, l'Ed, amb la seva filla Kelly i amb el net Àlex, i és un adéu una mica implícit, no? I ell a més s'escapa amb la bata d'hospital i...
0: És molt propi seu, això. Seguís.
5: Trobo que aquest Ed sí que l'hem mantingut molt coherent fins a l'últim minut de la seva escena For All Mankind. I aquesta mena d'exercici com de repassada de la seva vida amb aquestes escenes de la guerra... Ara, en Francesc pensava, a veure si coincideixen les edats aquí, perquè les edats i les guerres, no? Que era la guerra de Corea.
0: Sí, sí.
6: De Corea, sí.
5: En què salva el soldat, en què s'amaga...
0: De fet,
5: el salven, no?
0: Sí.
5: Més aviat.
0: Ell se salva i l'altre mor.
5: Aquella part m'ha semblat molt bona, tot preparant-te, no?, emotivament per al seu final. El passadís que li fan, no?, a la NASA, que ell
6: Exacte.
5: Recorda com el primer dia que per anar, no?, a l'enlairament i trepitjar la lluna amb la dona que ja l'havíem oblidada, pobra... que va tenir una evolució.
6: I el fill
5: petit que va morir amb un accident amb la bici i que ens va colpir bastant, i ho van portar molt bé, tota aquella part de conflicte familiar no dit i no expressat, en la temporada.
0: Sí, sí.
5: Estava molt bé, i més que res de molt bé, sobretot si t'estimes els personatges i has vist les temporades anteriors i saps d'on ve.
6: Sí, és que també hi havia una cosa, i aquesta és la part de la ciència-ficció que crec que l'Ignasi ha dit que els showrunners han comentat, no?, que ara hi han de posar més de raigs làsers, no? A les primeres temporades tot s'aguantava per un fil. O sigui, no apretes el botó adequat i tot explota, perquè és el 1978, no? I això feia augmentar la tensió quan tu miraves alguna cosa. Fallava la comunicació, etc. Ara això ha quedat una mica endarrere. Ara les coses ja van, ja no hi ha una preocupació de...
5: Tecnològica,
6: si fixeu,
5: vols dir.
6: Sí, exploten un munt de coses i la gent és que... Ostres, no tenim prou, vaja, no és una
5: Bé,
6: qüestió de vida o mort.
5: Però això sí que és verídic. Vull dir, quan es feien totes les primeres naus,
6: sí.
5: Viatges de prova i que havia passat alguna desgràcia, era així, perquè s'anava molt ràpid i els mitjans eren els que eren.
6: Sí, però per això ho dic, per això les primeres temporades la tensió és més elevada. Ara el perill tecnològic no és tan perillós.
5: L'amenaça, diguéssim, és a la població directament per part
6: les
5: de forces.
6: Les coses ja van, o sigui, ja hem d'anar allà, anem.
5: Sí,
6: abans era,
5: triguis
6: allà,
5: més
6: no,
5: o perquè... menys, no? Perquè sembla que tinguin tot el pressupost que hagin de tenir i sí, sí.
0: El flashback aquest de la guerra de Corea té sentit perquè s'havia parlat durant doncs, les primeres temporades,
5: sí.
0: Que ell era un veterà de la guerra de Corea.
5: El pilot, no?
0: Sí, de fet,
5: bon pilot.
0: Molts pilots de la guerra de Corea van fitxar per la NASA, no? Com a pilots, diguéssim. És una cosa bastant habitual.
6: Sí.
5: Ah, és que jo recordo aquells capítols de... Suposo que era la primera temporada, quan reclutaven astronautes, totes les proves, les dones... Ostres, és molt bo, aquella part era molt bona, però potser és el que diu en Francesc, allò és bo, ens sembla bo, perquè tot estava per fer, no? Tot era una... Eren proves constants, podien haver-hi errades mortals molt fàcilment, la pressió que sentien els astronautes, perquè clar, tot era com primera vegada provarem aquesta càpsula, primera vegada aquest motor, primera vegada, no? Primera vegada aterrar, intentar allunitzar, no? Era complicat. I aquí això està més superat, i en aquestes tensions entre M6, l'ISN, el govern rus, el govern nord-americà...
0: Abans, quan parlaves de l'escena aquesta del bar, és interessant també. O sigui, em fa gràcia determinades coses. Primer és la cançó d'Elvis, no?, que punxa, que és el Love Me Tender, que és la cançó que va posar en el seu casament, etc., amb la seva dona, i brinden, doncs, escoltant aquesta cançó. I l'altra cosa que em fa molta gràcia, quan està amb l'Ilia, que està, doncs, servint, arriba l'Àlex, i com que li diu, vine que provaràs l'alcohol per primera vegada, no? L'altre ja, tot i que doncs, tingui 17 anys o no tingui edat, diguéssim, per beure alcohol, com que et dona a entendre que ja no és la primera vegada que el posa, no? I em fa molta gràcia el personatge de Lia que fa, home, vols dir que li tinc que servir alcohol quan encara no té edat? I l'Ed li diu, però si vosaltres poseu vodka als biberons de les criatures. Què m'ha ben sabit?
5: Sí, és aquesta cosa més del segle passat.
6: Ara que has dit això d'Ed i el casament, crec que m'ho vaig apuntar. Hi ha un episodi en el que ell diu que s'ha casat 3 vegades? Perquè...
0: Bueno, es va casar amb la seva dona i llavors no sé si es va...
5: Es van separar
0: i durant
5: després...
0: la separació no sé si es va casar amb ningú, eh? Ara no me'n recordo, no ho sé.
6: En el primer episodi ho diu, sí. Li diu en el coreà que s'havia casat 3 vegades. No, he estat casat 3 vegades, li diu.
5: No ho hem vist, no? O sí, o ja ho he oblidat.
0: No. Sí que va tenir alguna altra parella, sí, però es va tornar a separar, no sé.
5: Sí, bé.
0: Sobre el comiat de Joel Kinnaman de la sèrie, tinc aquí una entrevista que amb unes declaracions que crec que són prou interessants. Hem de dir que coincidències aquestes de la vida, el dia que es va emetre el capítol de la mort del Baldwin a For All Mankind va ser el mateix dia que l'Artemis 2 estava previst que tornés a la Terra. O sigui, va ser com una mena de cercle, no?, entre la ficció...
5: Una mena de karma justiciero.
0: Sí, sí, no? Tornava l'Artemis i moria el cowboy
5: però
0: espacial.
5: Però l'Artemis va tornar bé, eh?
0: Sí, sí.
5: Vull dir, tot bé.
0: Bé, el cas és que Kinnaman, recordem que va ser dels primers actors fitxats per la sèrie

0: era el moment que ells volien executar de la manera correcta, no? Nedivi diu que va ser el final més difícil de crear. Ells expliquen que ho enfoquen sempre des de la pregunta de si hi ha més història per explicar amb el personatge i què és millor pel conjunt de la sèrie. Aleshores, diu que aquesta va ser la primera vegada que la resposta va ser que era el moment perfecte per acomiadar-nos de l'Ed, per dolorós que fos per nosaltres. El seu últim dia de rodatge va tenir una intensitat especial. La darrera escena, del qual va ser el record al llit dels seus anys joves, els inicis del programa especial, on es retroba amb el seu millor amic, en Gordo, i la seva esposa Karen, tots dos morts en temporades anteriors. Però el darrer passeig com a Ed, al costat amb en Gordo, no?, quan estan allà en el coet, que s'enlaire, l'aire, es van mirant i tal, diu que va ser un moment super, super emotiu. Explica Kinnaman que va ser un últim dia tan caòtic, diu que estava rodant amb en Michael Dorman, que és l'actor que fa de Gordo, i estava molt commogut de veure'l perquè s'havia convertit en un amic molt estimat. Llavors diu que s'estava acomiadant i fent un petit discurs a l'equip, no?, allà plorant al plató, a llàgrima vida. Van acabar cap a la una de la matinada i llavors anava cap a casa completament ple d'emoció, però a casa seva tenia sis amics de Suècia que estaven morts d'impaciència, juntament amb la seva dona, que estaven esperant que aparegués. I és que tots van pujar a tres vehicles grans que van anar costa amunt cap al Burning Man, que és el lloc on es van casar la seva dona i ell, que allà, doncs, al Burning Man hi ha un festival així molt, molt conegut, no? I aleshores, doncs, van anar tots directament al Burning Man després de rodar el capítol a la una de la matinada.
1: Emborratxar-se.
0: Bueno, no ho sé. Els flashbacks de l'episodi mostren la seva molt comentada però mai mostrada fins ara etapa de soldat darrere les línies enemigues de Corea, que quasi, doncs, l'acaben capturant i quasi acaba morint, i era el moment, doncs, segons els showrunners de la sèrie, de mostrar-lo ara o mai, perquè si no, doncs, ja aquests moments no tenia sentit mostrar, no?, aquests moments terrorífics, fugint mentre estava ferit, etc. Nedivi diu que no són flashbacks aleatoris, sinó que són records que ell viu en el moment en què passa tot això i que l'informen de la situació del present. I pel que fa als records de Gordo, la Karen i el seu fill Shane, que li donen la benvinguda en aquella llum, no?, aquesta seqüència final de l'episodi, que és un moment així de llum molt blanca, molt, molt, molt clara, fins i tot a vegades els personatges tenen una il·luminació amb uns colors que estan molt i molt pujats, que sembla quasi de ficció, no?, com de moment inclús celestial, podria dir, no?, és com una cosa bastant de fotografia molt ben treballada. Volper diu que la part en què veu a Shane és el moment més emotiu i que l'Ed l'imagina amb aproximadament la mateixa edat que tenia quan va morir i que es retroben versions perfectes dels que a ell li eren els més propers. El primer vol espacial, diu Volper, era com el primer vol espacial Gemini, era el principi per a tot per ell, i tenir-los allà, per ser testimonis d'això i a nivell metafòric, també acomiadar-lo des d'aquí, semblava la manera correcta de tornar des del principi. Diu que Kinnaman, que li encanta que en el seu acte final hagin pogut capturar tota l'essència d'Ed, felicita per tant els creadors de la sèrie i que hagin capturat totes les seves facetes en el moment de la seva mort. I per altra banda, l'actor diu que sigui el que sigui, el que vingui a la sèrie, Kinnaman no en vol saber res. És a dir, va demanar específicament que no li enviessin cap guió després de la seva mort. Diu que no ho vol veure, que simplement vol veure la sèrie amb tothom. Diu, perquè ara tinc una temporada i mitja per ser simplement un fan. I valora els guions de la sèrie, diu que és dels guions més infravalorats de la televisió, i personalment ell no tenia cap petició final, però sí que va demanar una cosa que encara no ha aparegut a la sèrie, i els hi deien els guionistes textual, on collons són els extraterrestres? I els guionistes, doncs, li contestaven el mateix, som massa realistes per això, i ell especifica i crida, jo vull aliens.
2: Jo estava pensant en això amb el penúltim episodi.
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, bueno, ja tindrem, doncs, en part, doncs, la dosi d'extraterrestres, encara que, doncs, bastant realista. Bueno, això és el que comenta bàsicament els showrunners i l'actor Joel Kinnaman perquè fa el seu comiat. Seguim amb la trama de... Li he posat jo el nom així, Marta és nostra, no? Perquè seria com l'equivalent, els carrers seran sempre nostres, però

0: en aquest cas no són ben bé carrers, el que hi ha a Mart, sinó que
1: són passadissos.
0: Sí, passadissos, aquestes diferents centrals, etc. Que és tota aquesta part, no, de l'aïllament de Mart i el que començarà a ser aquest procés d'independència de Mart, que és una de les coses que seran claus a l'hora de desenvolupar aquesta temporada. Hi ha una trama que comença, doncs, des de inclús les milícies a Mart, no? Que és una cosa complicada, tinguent en compte, doncs, que no pots anar a l'exterior, que t'has de moure sempre a través de l'interior, túnels, etc, etc, i com es van configurant els diferents bàndols, i com dintre de les forces de seguretat, doncs, també hi hauran els simpatitzants per la independència, i hi hauran, doncs, també els que vindran de fora, que intentaran aturar aquest procés de d'independència, no? No sé com heu vist, que voleu començar a parlar d'aquesta part, perquè déu-n'hi-do les coses i els moviments que hi ha aquí.
1: No sé, jo el que em plantejava és si aquest pla d'automatització es fes realitat, no? I s'executés tal i com tenia pensat, que tot això ho tenia pensat una empresa, que és Helios, amb la connivència del govern dels Estats Units, potser, i no sé si el soviètic també. Vull dir que al final són com allò, subcontrates a empreses que te fan un projecte enorme perquè aquella població o que aquella estació sigui més eficient, no? Perquè la idea d'automatitzar en principi és eficiència. Llavors jo pensava, aquesta població que se l'expulsarà de Mar, que és on han nascut alguns, on han viscut, on han estat pares i mares, on hi treballen i tenen les seves amistats i relacions, què posaran al seu DNI? És a dir, quan arribin a la Terra, on sigui...
0: Home, quan siguin independents, doncs marcians...
1: No, jo pensava, si això de veritat s'hagués dut endavant, pensava, ostres, els envien cap a la Terra... I què els hi dirà? Perquè ells són nascuts fora, molts són nascuts fora de la Terra, no? En aigües internacionals eres un...
0: Bueno, als Estats Units no teniu DNI, aleshores hi ha carnet de conduir, no? Per tant, a Mart no sé si et pots prendre, bueno, sí, una llicència de conduir motos per...
1: Però ja no parlo, d'acord, però una nacionalitat, un sentiment, o fes papers, no? I ingressa en aquella, demana, no? La residència.
2: Clar, tot això està previst, vull dir, les nacionalitats i els països no són formes biològiques naturals d'existència. Tot això són documents, contractes i dates de caducitat.
1: Sí, ja ho entenc que està previst i que és un tràmit administratiu que pot ser llarg, però de mentres són com uns expàtries, o sigui, no, bueno, és una reflexió que...
2: No, jo entenc que cadascú té la nacionalitat encara en aquest moment, abans de la creació de Free Mars, que crec que és el nou país que es crearà. Crec que cadascú és australià, francès, el que sigui. Uh-huh. Crec que mantenen la nacionalitat de quan estan a Mart.
0: Bueno, poden tenir una doble...
2: No s'explica gaire, però...
0: Poden tenir una... No, és que no s'explica, però es podria arribar a tenir inclús una doble nacionalitat. Vull dir que...
2: Sí.
0: El que passa, clar, estem parlant de Mart com a nació independent, encara que
2: al
0: estigui
2: final de la sèrie, sí.
0: Com en un altre planeta, no? Jo m'ha semblat més un procés d'independència molt semblant al de que tenen com a referència els Estats Units, que és els Estats Units respecte a l'imperi britànic, no? Bàsicament, me recorda amb molts paral·lelismes.
2: Sí, perquè no deixa de ser la fantasia d'això, vull dir, d'això tota l'estona, vull dir, no només a For All Mankind, sinó a moltes altres produccions. La diferència és que quan es creen els Estats Units d'Amèrica, ja es creen amb aquesta idea de nacionalitat moderna. De fet, és la primera nació que ho fa. A partir d'aquest moment, sempre s'haurà de decidir què passa amb les nacionalitats dels nous països que aniran apareixent. Aquest any, els Estats Units d'Amèrica fa 250 anys. Quan es crea l'Algèria, la República Islàmica Socialista, bla, bla, bla, d'Algèria, doncs hi ha gent que té la nacionalitat francesa perquè allò era República Francesa, no era una colònia, i llavors es fa que tu pots mantenir la nacionalitat francesa si vols, o rebutjar-la, o el que sigui. Això és el que passa després de la creació d'aquest nou país. Clar, tot això s'ha de tenir en compte, perquè no és... una realitat que passa com el, la meteorologia, no? Això s'ha de decidir i s'ha de decidir molt bé.
1: Clar,
2: si, si es deixa de banda, ja és perill.
0: El que passa és que el moviment popular que veiem aquí a la sèrie és un moviment popular de moviments actuals, és a dir, manifestants... Si no hi ha dos exèrcits, són manifestants, policia, toc de queda, no? O sigui, la policia...
1: Bueno, i embargament. Sí. El primer és l'embargament a què els sotmeten.
0: De subministres, sí. I a banda, doncs, que la policia... disparant contra els manifestants, uns manifestants que es veuen superats també en aquest aspecte, no? Però que aconsegueixen en aquest cas fins i tot arribar al centre de control, que serà una mica el que els salva de tot això, que al final doncs, controlen, entre cometes, el pont de la nau i a partir d'aquí doncs, està tot a les seves mans, no?
1: Per mi una diferència o un tret característic que potser el... no sé si el diferenciaria d'altres processos de reducció de població per mitjà de la força per reprendre aquest control de la situació, és que aquí es coneixen tots. És com als pobles la guerra civil. És a dir, es coneixen tots. Es coneixen els... En principi, són una població, em penso que he llegit, de 5.000 habitants. I és cert que el que veiem en diferents escenaris... són molt comptats, no? Perquè és aquesta mena de passeig comercial, és en l'invernader, aquell que no n'hem parlat, on estan creant i fent cultiu propi per no haver de dependre dels aliments que li puguin venir de la terra. Són a la consulta, només sortia en anglès, a la consulta del metge... No, en certes habitacions o habitacles, perquè jo no sé si podria ser marciana, perquè realment on te viuen és casa de colònies, o sigui, és un habitacle molt petit, amb, no pots tenir-hi gaire res, no? Quatre fotos i poca cosa més. Vull dir que aquesta diferència de que tots es coneixen, no sé si ho podien haver fet encara més cruent i cruel, i alhora la població, aquella manifestació que els envolten i que acaba amb la policia amb porres contra la població que s'està manifestant i en principi tot era pacífic, sí que és molt realista. Molt realista en el que ens passaria, que passa a nosaltres, no? A la nostra terra, diguéssim. Però allà té un, crec, un component encara més accentuat, que és aquesta coneixença.
0: Paral·lelament a tot això, hem tingut aquesta missió a Tità i aquesta part més científica de recerca de vida a altres planetes, que és un tema que porta a la sèrie des de la primera temporada. Aquí doncs, ha passat més desapercebut i que bàsicament és el personatge de Kelly que lidera una missió per anar a Tità, no? Unes sondes han detectat el que podrien ser unes formes de vida i, per tant, doncs, han d'anar cap allà a veure per poder confirmar si realment es tracta de vida o és que les sondes s'han equivocat. Clar, això també genera tota una sèrie de dilemes ètics per part del personatge de Kelly, que també farà decisions qüestionables, no? Per posar en risc la seva pròpia tripulació, tot i que no és ella la que la lidera en aquell moment, perquè la nau, la Sojourner, que és la Sojourner T, acabi aterrant a Tità, no? També la veiem aquí comportant-se d'una manera semblant a la que podria ser el seu pare, l'Ed, crec. No sé com heu vist tota aquesta part.
1: Jo el que veig és que quan l'Kelly està lluny de l'Àlex és molt millor. El personatge millora.
0: Sembla que li tinguis mania a l'Àlex, no sé per què, eh? No sé, Marta, crec que no m'ha quedat clar al llarg del...
1: Crec que és una evidència.
0: El programa d'avui.
1: I d'altra banda, és molt coherent amb el personatge, amb la seva necessitat, la seva visió d'exploració, de que al final el que van a buscar és vida fora de la Terra, i saben que només tenen aquesta, no tenen gaires opcions, és a dir, més possibilitats en el futur, doncs ja sabem que tot costa molt, que és una, a més ha anat molt, molt precipitada aquesta operació cap a Tità, ella hi anava com de segon, no? No anava de comandant, i a mi m'ha agradat el gir que fa el gir que fan els papers en aquesta tripulació. M'han agradat. Això és un, jo he trobat que és una cosa com molt, molt natural de la situació, com decisions molt coherents amb les situacions extremes en què es troben.
2: Doncs jo tenia la por de que s'haguessin oblidat ja de la, o hagués quedat com alguna cosa secundària això de la recerca de vida fora de la Terra, i gràcies a que no ho han oblidat he recuperat el que m'interessava de les primeres temporades, no? Que és el progrés tecnològic, exploració, jugar-se-la per arribar a algun lloc, no? La trama de Mart m'havia fet molt estancat tot. Tot passava allà entre aquells passadissos, no? I, en canvi, la trama aquesta de Tità és la que més m'ha agradat a mi per això, perquè em recordava la sèrie en les seves primeres temporades.
0: Sí, sí, bàsicament és això. Bé, total que sí, que a Tità hi haurà vida, però, clar, per aquestes circumstàncies que sempre... És que la sèrie sempre et posa en aquell punt límit que alguna desgràcia ha de passar, que sí. No tothom pot tornar... que les coses sempre surten malament, no? És a dir, sempre va estirant això. Primer tenim la desgràcia de la nau russa, que doncs s'acaba
1: fonent.
0: Sí, sí, fonent directament, vull dir que no hi ha aquesta desgràcia. I, per tant, doncs, o ells hi van o s'han de retirar i no saben si tornaran, si podran fer el descobriment, no? Aquí la Kelly pren la decisió de manera unilateral, sense mai dir-ho als seus companys, que ella provoca aquesta situació que els obligui a aterrar quan podien haver marxat. De fet, ella tenia l'ordre de marxar i acaba provocant a la nau. I és per això que quan es quedin atrapats a Tità, doncs sigui ella la que decideixi sacrificar-se, perquè al final és ella la que els ha portat allà. No els hi diu, però tu saps que la decisió que té ella de perquè no poden tornar els tres, perquè no hi ha oxigen pels tres, només per dos, que ella es queda perquè és ella la culpable de que estiguin en aquella situació. Aleshores, crec que no hagués pogut assumir ella la mort d'algun dels altres dos membres de la tripulació, tinguin en compte
1: quan
0: això.
1: Quan la lògica et diu que la que haurien d'haver deixat és l'Helena, que ha perforat el vestit.
0: La coixa es queda, vull dir, això jo ho tenia claríssim, eh?
1: Pobre.
3: I know this is a war, and I know you're fighting for your life, but you can't do this. You can't lose your humanity.
4: We're fighting for our humanity. That's
0: una temporada que ja veiem en aquests últims instants de la sèrie, que sempre fa ja el salt al que serà la temporada següent, que ens du directament a l'any 2020. L'any 2020, on veiem la Mars 94. No, us en recordeu de la Mars 94?
2: Sí, era la nau soviètica que han d'abandonar.
0: Correcte.
2: Quan viatgen a Mart, aquella cursa que fan tres competidors, no? La Unió Soviètica, els Estats Units i Helios.
0: Correcte. Sí, sí, doncs aquí.
2: Llavors, hi ha mil problemes, com sempre, i els soviètics i els americans han de... O sigui, els soviètics i la NASA han d'unir forces i es queden amb la nau de la NASA.
0: Recordeu que els motors d'aquesta nau soviètica els van poder completar els soviètics gràcies a l'Amargo. Que l'Amargo, doncs, passava...
1: Passa informació.
0: Sí, sí. Li estaven fent xantatge, etcètera, etcètera, no?
1: Bueno...
0: Doncs recuperem...
1: I tenia una mica a l'altra banda.
0: Sí, sí, sí. Recuperem tot això en aquest moment i tenim un missatge mentre sona una cançó, que és Blinding Lights, de The Weeknd, que hi ha una terminal que veiem ordres en dos.
1: Sí, mira.
0: Us heu fixat? Tu has buscat, Marta, el que significa el missatge?
1: Sí, està en rus.
0: Sí, està en rus. A veure, intentem desgranar, a veure què diu el missatge.
1: Sí, però tot i que es pugui traduir, ja ho han dit els creadors de la sèrie, no entendrem res. O sigui, hi ha una mica de misteri dins d'aquest missatge, eh? No. Detecció d'ona gravitacional 3.06.0451, la meva lletra, perdoneu.
0: Nikolov
1: descarregant.
0: O carregant. G-O, que són les sigles aquestes, és ona gravitacional, no?
1: Sí.
0: Que això és aquesta, és una mena d'ondulació en l'espai-temps que està causada per coses com poden ser, per exemple, els forats negres, i que és clau en la teoria de la relativitat. De fet, Einstein va predir la seva existència el 1916 i Per tant, és plausible, no?, que tot estigui connectat amb la tecnologia, no?, que permetria potser a la humanitat abandonar el nostre sistema solar. A la temporada 6, teoria, podria ser? Bueno, no sé. Aquí ja són pures especulacions a partir del que podem fer. El nom de Nikolov fa referència al que era el xicot de la Margo, diguéssim, no?
1: Bueno, el xicot.
0: Bueno, com li podem
1: una
0: dir?
1: Una parella difícil, complexa la relació, perquè, clar,
0: sí,
1: ell per la Unió Soviètica molt controlat i ella, en fi, traïdora pels Estats Units, però un cop ella s'exilia a la Unió Soviètica, no pot, no sé si ja se'l va encarregar.
0: Sí, sí, se'l i tant, se'l va encarregar. Sí. Era en Sergei.
1: En Sergei Nikolov. O sigui, quan ella, la Margo, demana asil a la Unió Soviètica, en Sergei ja no hi és.
0: Clar, ell l'assassinen a la quarta temporada. Hi ha un moment en què Margo està vivint a la Unió Soviètica i ella està vivint als Estats Units.
1: Exacte.
0: I quan ella torna i sembla que es puguin, doncs, retrobar, és quan a ell se'l carreguen, no? Uh-huh. De fet, Sergei és personatge que comença a aparèixer a partir de la segona temporada, però que gràcies a la sèrie Star City podem saber què feia Sergei a la primera temporada de For All Mankind, sí, perquè sí, també és un dels personatges que apareix, que l'interpreta l'actor Joseph Davis a la seva versió més jove, que és la que veiem l'any 69-70, que és on de moment hem vist que transcorren els capítols d'aquesta sí, sèrie Star City.
1: Clar, és que ara el que em passa és, primera, que abans de poder fer aquest programa jo ja estic una mica intoxicada amb la sèrie Star City, i que em sembla molt millor la primera temporada del que he vist fins ara Star City que no pas aquesta.
0: És que no tenen res a veure.
1: Són... Ja ho sé, no tenen res a veure. Sí, sí.
0: Se'm fa difícil comparar-les perquè són diametralment oposades, eh? Vull dir, no els hi trobaria comparació en aquest aspecte. Sobre el final de la sèrie, tot el que hem explicat ara, els showrunners sí que han mantingut unes entrevistes, i han tota una sèrie de dades que expliquen una mica el que van decidir i el rumb, no? Volper diu que els hi va semblar molt atractiu portar el passat de la sèrie cap al futur de la sèrie i insinuar com les dues coses s'acaben unint. Per això trobem aquí la Mars 94, que és un misteri que connectarà la temporada 6 amb tota la història de la recerca de vida que estan construint a partir del descobriment, doncs, que fa Kelly. Explica que troben el llac i que es van preguntar com havia de ser aquell líquid i que van tenir moltes discussions sobre com es comportaria aquest tipus de microbis en un llac i a l'aigua de metà, i com tindria un aspecte diferent a l'aigua normal. Ells expliquen que volien fer-ho sentir real i ser fidels a la ciència i el color en moviment, donar-li aquest moment també de joia al personatge en un moment, alhora que també és molt trist, i que semblava molt fidel al recorregut del que és aquest personatge. Sí que és cert que als finals de temporada de For All Mankind tenen el costum de matar alguns personatges principals. Walper parla sobre el fet d'haver matat a Kelly en aquest capítol, explica que va ser una decisió difícil, tot i que ell recalca de no van pensar en és al final hem de matar algú, tot i que diu que sí que ho fan moltes vegades, no va ser el cas d'aquesta, i ells entenen que era realment l'evolució de Kelly com a personatge. La van veure com un personatge que havia d'assumir el llegat de ser una Baldwin i prendre algunes decisions discutibles, per dir-ho de manera suau, que és tot això que explicàvem, no? Quan està a la nau, que decideix, doncs, que hagin d'aterrar cap a Tità, i quan bàsicament havien de fer mitja volta. I ho va fer sense que ningú ho sàpiga, i que, per tant, expliquen que ella carrega el pes de tot això i el públic sap que ella ho carrega. Per tant, diu, veient la seva persecució encara obsessiva per trobar aquests microbis, van tenir entre l'equip de guionistes unes discussions sobre Moby Dick, bàsicament, no? Perquè per Kelly la balena, doncs, és trobar aquests microbis. Per tant, li donen el premi de fer que assoleixi aquell objectiu i que després es sacrifiqui per protegir les vides de les persones que ella va posar en perill. Diu que semblava la culminació extraordinària pel seu personatge i una manera de mostrar el preu d'aquestes recerques científiques. Parlant de la culpa, no? Que també diu que la culpa és principalment el que impulsa aquesta decisió. Diu que havien parlat de tenir aquesta escena de confessió, o sigui, que ella ho expliqués i tal, i al final van decidir que el millor que podien fer és que s'ho callés i que sortia la llum a través del sacrifici. Per tant, ella dona com a raó la família, tot aquell discurs que ella fa en els altres dos, diu que també és una bona raó, diu en Walt té tres fills petits, per tant, doncs, se suposa doncs, que els ha de cuidar, ella té un fill només i ja és gran, però expliquen que el que realment la mou a ella és la culpa, i els guionistes diuen que si no hagués estat decisió seva no estaríem parlant d'això. És a dir, si Kelly no hagués empès la nau, ella no s'hagués sacrificat. Val? O sigui, que ella decideix sacrificar-se com perquè sent culpa de tot plegat. També parlen de l'actriu Cindy Wu, que doncs, s'han encarinyat molt d'ella, del recorregut que ha fet primer com a adolescent, quan va començar l'actriu a la temporada 2, i ara al final de la seva vida, i el fet que el pare de la Kelly morís abans ho va fer encara més difícil, perquè, clar, la gran pregunta dels guionistes és: podem matar el pare i a la filla a la mateixa temporada? Diu, això és molt gros. Però realment ho han acabat fent d'aquesta manera, no? I diuen que han après que és com més dolorós per a ells que no pas per al propi públic. I pel que passarà amb l'Àlex, Marta, que potser tu no et preocupa, però els guionistes de la sèrie han dit que la sèrie sempre ha estat d'anar més lluny del que mai han anat, i aquest definitivament serà el focus de la temporada 6. A banda de concentrar-te, com deies tu, doncs, Francesc, en les formes de vida, també volen centrar-se en la jove nació de Mar, com serà, doncs, una cosa és liderar una revolució i l'altra és aconseguir la independència i com governar un país. Per tant, tots aquests temes doncs, seran allà. Doncs molt bé, Marta, Francesc, això és tot per avui. Ens seguim doncs, escoltant aquests dies.
1: Llibertat a Mart.
0: Ah, sí, Free Mars.
2: És la propera.
0: Apa, adéu-siau.
2: Adéu.
0: Encara ens queden alguns programes abans de tancar la temporada, així que la setmana que ve tornarem amb més continguts. Fins aleshores, cuideu-vos molt, perquè fins i tot a l'espai ningú no és perfecte.

0: Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Una persona ha resultat ferida per arma de foc avui dissabte al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons ha avançat el cas i ha confirmat l'ACN, els fets han tingut lloc cap a 3:45 de la tarda al carrer de Sas, on s'ha produït una discussió entre particulars. Una de les persones implicades ha fet ús d'una arma de foc i l'altra ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets. I repassem un petit incendi de vehicles al carrer Oviedo de Girona, a tocar de les vies, i que ha obligat a interrompre la circulació de trens a l'R11 entre aquesta ciutat i Maçanet-Massanes. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:45 de la tarda i dues dotacions ja estan treballant. No hi ha ferits, però el foc ha afectat 6 vehicles, 4 dels quals han cremat així com vegetació urbana. La circulació de trens, com us dèiem, s'ha interromput per la proximitat del foc a les vies i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. I encara en plena d'incendis, l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la franja de Ponent, s'ha donat per estabilitzat avui i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la una. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Sanui no sortir dels nuclis urbans per facilitar la tasca dels equips d'extinció. Precisament, també encara en aquesta plana, un dels focs importants ahir va ser el de Tiana. Precisament aquest municipi, l'Ajuntament ha decidit que es personaran el procediment judicial contra el detingut per l'incendi. I saltem a cultura i ens anem fins a Torredembarra, on 10 colles del Carnaval participen avui dissabte en la mascarada, la Rua d'Estiu de Torredembarra. Ens porta tota la informació des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
3: La Rua portarà la disbauxa carnavalesca al passeig marítim de la localitat del Baix Gaià. Les colles participants tornaran a lluir les disfresses que ja van mostrar al febrer, amb temàtiques com el món de Mario Bros, la Pantera Rosa o la cultura maia. L'Ajuntament de Torredembarra ha decidit avançar les dates de la mascarada per fomentar la participació de les colles, ja que a l'agost molta gent està de vacances. De fet, aquesta era una petició que havien fet els mateixos grups del Carnaval Torrenc. Ho explica en Xavi Suárez, que és el regidor de festes.
4: Hi ha una qüestió que és molt clara i per mi és cabdal, que és que si les colles no tinguessin l'ambició per mantenir viva aquesta festivitat de l'estiu, no es faria.
3: La Rua arrencarà a les 10 de la nit. Abans, però, hi haurà un vespreig a l'entorn de Cal Bofí i després de la desfilada seguirà la festa amb sessions de DJs.
2: I a la propera hora, a les 6, arrencarà a Plaça Universitat, a Barcelona, la Rua de l'Orgull LGTBIQ+, la manifestació per aquest acte. És una de les més destacades de Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
5: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
6: Our love is alive. Susi 4, també amb la col·laboració de Chris Norman, va convertir aquest tema Sam Belenen en un gran èxit. Sonava així de bé i la recuperem.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: Una altra de les cançons que forma part del món del en record amb Daryl Hall i John Oates. Això ens diu Man Eater i una de les peces que correspon al 1982, eh? Déu-n'hi-do el que ha plogut d'ençà aleshores, però ens agrada de tant en tant recuperar aquells sons.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
2: La música de Vigil.

0: comença't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua, Llum, Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM espectacle lumínic i ball amb la Montecarlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.

0: 4 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Peça de mogudeta, peça de molt d'èxit, un clàssic de El Canto del Loco, Besos.

Des de ben petita, que va participar i competir en diversos concursos de cant i dansa. Va adquirir la fama, va formar part del grup Destiny's Child i el 2006 va continuar la seva carrera en solitari. Estem parlant de Beyoncé, que una vegada més ha sonat a través d'aquest punt del dial i així hem recuperat The Best Thing I Never Heard.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: És una de les peces de Queen, Bohemian Rhapsody.

0: 107.3 FM.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-Sabol d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol-Sabol d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem. La música ara mateix que sona és de Gabinete Caligari. La peça s'anomena Quatre Roses.

0: Des de la teva ràdio, des de Ràdio Vilafant FM, compartint la millor estona de la FM amb tu, la Verity Caligari recuperant aquest 4 roses.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

guanyat 24 premis Grammy. Stevie Wonder. Aquí el recordem amb aquest Part-Time Lover. Sonant per tu des del 107.3 de la teva FM, des de Ràdio Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Jam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Que no s'aturi mai la felicitat és el que volem nosaltres des de la FM amb peces com aquesta de Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.

conèixer l'any 1992 amb aquest Please Don't Go, Please, sisplau, no marxis. Un cover de Kissy and the Sunshine Band, que va ser la seva tarja de presentació, i també del seu èxit més gran. Així és com recuperem una de les cançons més exitoses.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Aquesta peça podem dir que és una reversió d'un conegut tema que havia triomfat als anys, anem a dir, 80. Call the Eye ens presenta

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís s'ha rebut al migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Segons informa Protecció Civil, la platja no disposa de servei de vigilància. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, que va començar oficialment la campanya d'estiu. I en plena d'incendis, hi ha hagut un petit incendi de vehicles al carrer Oviedo de Girona, tocada a les vies, obligat a interrompre la circulació de trens de l'R11 entre aquesta ciutat i Maçanet-Massanes. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. I l'incendi forestal de Tamarit de Llitera a la Franja de Ponent s'ha donat per estabilitzat avui dissabte i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents a les poblacions properes que la Sants, Alins i Sanuí no surti dels nuclis urbans per facilitar les tasques d'extinció. I encara en aquesta planada dels incendis, un dels importants ahir va ser el de Tiana. I precisament en aquest municipi l'Ajuntament ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per el presumpte autor d'aquest incendi. I avui, darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Precisament està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. Moment idoni de revisar la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt tranquil, molt estable, molt assolellat al conjunt del país, amb alguna tímida nuvolada que s'ha deixat veure al sector del Pirineu, sempre de caire decoratiu, i un dia una altra vegada càlid on a l'interior de Catalunya hem arribat a aquests 37-39 graus i al migdia una altra vegada la jornada ha estat molt xafogosa a tota la costa catalana. Demà diumenge al matí es presenta també molt assolellada, amb el pas de molts núvols alts i prims, i a la tarda els núvols guanyaran terreny sobretot a tota la franja de Ponent i també a la zona del Pirineu Occidental, que aquí aniran lliscant ruixats que aniran acompanyats de tempesta i compte perquè molts ells amb calamarsa o pedra i podran afectar punts del Pallars i també de l'Aran. Ho anirem seguint, que tingueu bona nit.
1: I en plana cultural i en concret i reivindicativa, ara mateix a les 6 comença la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà, com us dic, a les 6 a Plaça Universitat. I en esports, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. Podreu seguir pel matí a 12:45 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: D'aquesta, bé, no sé quantes versions se n'han fet. Aquesta n'és una altra, eh? Havia estat un èxit de Yolanda Vicul, D-Cup. Ui, no t'explico.

0: Esatto. Papà l'americano. Sono stato
1: Que aquesta cançoneta, aquest We Not Speak Americano, tot i que la cançó original era de d'un home anomenat Renato Carosone i no es deia així, Tuvo Fal Americano, sonava d'una altra manera, però va ser un tema d'èxit que sonava així, l'escoltem. Whisky, Soda i Rock and Roll era el tema o el títol original de Renato Carosone l'any 1956.

0: 107.3 FM.
1: Una altra de les quals no ens en cansàvem mai d'escoltar una i altra vegada. I Promised Myself, una de Nicki Minaj. Te'n recordes aquesta?

0: Informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua, Llum, Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a les 11 del matí al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A les 10 de la nit, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
5: Amb una veu càlida, sensual, arriba Paul Young amb el seu Don't Dream It's Over.

0: FM.
1: Aquests regals musicals que ens presentaven i oferien Boyzone, te'n recordes?

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿pa qué vamos a parendar?
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Something Get Me Started, una de les cançons de Simple Red.

Era l'any 1982 quan debutava amb el seu primer treball discogràfic, Luz Casal. Així en recordem un dels seus grans èxits. Es diu No m'importa nada. I sona per tu des del 107.3 de Vilafant FM.

107.3 FM. Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert.

0: Avui diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Ens arriba tot una estrella, tot una diva com és Madonna, aquí amb el seu Hang Up.

0: Aquí una de les cançons des del seu àlbum Confessions on a Dance Floor, Madonna. Compartint una vegada més una bona estona de música, de ràdio, aquí des de Ràdio Vilafant FM, 107.3, sempre al vostre costat. Recuperant grans temes, grans èxits, Madonna, que té més de 39 milions d'oients mensuals a Spotify. Déu-n'hi-do.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: 107.3 FM.
2: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
0: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
2: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
0: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
2: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
0: Ajuntament de Vilafant.
3: La formació de presuntos implicados vol compartir una estona de ràdio amb nosaltres, amb aquest Gente.

0: Una cançó i tot un èxit a càrrec de Presuntos Implicados. Aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant, gaudint de gente.
1: Ràdio Vilafant.
2: Apa, que no va sonar i sona aquesta cançó.

0: 107.3 FM.
1: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del

Quantes històries ens venen a la memòria escoltant la música d'aquestes noies, les Bananarama. Love in the First Degree és l'amor en primer.

0: 107.3 FM.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Una preciosa balada, la que sona aquí a la sintonia de la ràdio, a càrrec de Mònica. Why I love you so much.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I hi ha cançons que queden tant i tant en el record que pràcticament ni ens en recordem d'elles. Sort que tenim aquests espais de música del record que de tant en tant les rescatem, com el Sweet Surrender dels UE.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: El 2010 van ballar i de quina manera aquest Waka Waka de Shakira.

Van ser una de les primeres formacions formades exclusivament per dones a principis dels 80 i amb influències de la New Wave i també de l'estil garage rock. Són The Bengals. Manic Monday.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
1: Tema discotequer de la coneguda Bet. Aquí recuperem aquell dime que vam ballar a més d'un estió.

0: El Carme Chameleon de Culture Club. Així ha sonat també per tu des del 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Va ser un èxit l'any 2010. Katy Perry, Snoop Dogg, publicaven aquest California.

Balades inoblidables que també volem tornar a escoltar i compartir amb tu des de Ràdio Vilafant en el nostre temps de música clàssica. Aquesta tampoc hi pot faltar. Ten Sissi i aquest I'm not in love. No estic enamorat, no estic enamorada.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
3: Anem a informar perquè tenim un informer. La música de Snow ara mateix aquí a la teva FM.

0: Illes Balears, Paire Thailand pels petits, Tropical Island per compartir, el riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
3: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Música de Steve Winwood. Segurament recordes aquest Keep on Running. Aquí estem per fer-vos passar una bona estona, per divertir-vos, acompanyar-vos, informar-vos.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: família, molt bona fiesteros i fiesteres. Benvinguts al meu festival de música de ball. Així és del 8 de mitja tensa.
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky i a partir de ballaràs 2 hores amb la millor música de ball, les millors sessions, la millor festa. Viu la millor festa en aquest estiu. Soc DJ Flecky, l'aliem aquí en el Ruïda Mitja Densa. Som-hi!
1: Rhythm is a dance.
0: Comencem!
2: Atención Charlie 1, atención Charlie 1, aquí sí que hay fiesta.
3: Twilight Zone.
0: Tome familia, arranquem la festa amb aquesta proposta de Two Unlimited, el seu clàssic Twilight Zone. En aquest remix, Trans Remix, especial.

0: Joan i Anita, són Two Unlimited, amb aquest clàssic Twilight Zone. Des que l'any 2003 van treure una edició especial dels seus grans èxits en versió Trance i Hard Trance.
1: Twilight Zone.
0: Aquí tens aquest clàssic Twilight Zone, versió Truant Remix. Arrenquem així de bé el programa d'avui. Prepara, perquè arriben propostes espectaculars. Clàssics amb so actual, com aquesta de La Bouche, el seu gran Be My Lover Remix 2020.

clàssic de la formació La Bush, Be My Lover. Hem escoltat aquesta creació actual, Remix 2026. I és que avui, en aquesta primera part, et punxaré clàssics dels 90 en versió actual. Sí, família, això és el Ruïda Mitja Angel. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més. Gràcies per confiar en nosaltres, per ballar la nostra música. I ballem aquest clàssic d'Usura, Open Your Mind.

0: perquè ballis. Perquè li és un bon festival a qualsevol moment del dia.
1: DJ Flecky te pincha los mejores temas en música de baile. Bring the bass
0: up to the top. 666, sonata clàssic, Super Duper Fly. Remix 2026. Super Duper Fly.

Happy Nation amb aquesta versió Monster Cover Mix Remix 2026. És que avui estem repassant clàssics dels 90 en versió actual que sonen molt i molt bé. Vinga, un altre més i després connexió. It's a

0: Facebook i també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm i Zanetzer.
1: Quiero ser maquinero.

som-hi, que la festa no s'atura. Més canya, més màquina. Un gran clàssic. Ebony. CJ Rolo. Jim Steinman. The Pitchfork. Holding out for the hero. Bona cantaeta, bona maquineta. Va per vosaltres, maquineros i maquineres. S'ha d'italiar-la. Que estem de festa, ja s'arruïna amb mitjans de família.

tant ens agrada. Compartim amb tu una bona festa. Gràcies per ser-hi a través de la FM, des de les webs i també descarregant el nostre podcast a través de iVox. Vinga, un altre clàssic. Viatge cap al 98, DJ El Brujo amb Maquiavèlic, amb aquest gran clàssic, La danza más feliz.

la caña. Two Unlimited. Let me control your body. Amb aquesta versió High Style.

aquesta versió actual, aquesta versió Hardstyle. Com m'agrada punxar-te, com m'agrada fer-te ballar amb aquestes creacions espectaculars, aquestes peces actuals. Grans clàssics, molt potents.

Record, com estan aquestes novetats? Ricardo Moreno, Potato, Dark Driver, Race Paradise, novetat aquí en el Rhythm is a Denza. Vinga, més canya, recta final, Dimitri Vegas i Like Mike.

It's a Madlon All the time DJ Tony Marking our time. Som-hi, família, recta final, últims temes. Aprofita amb aquests sons potents per acabar de liar-la. Rolex on my wrist, time I never waste. Vinga, una mica de so, hard.

família, tanquem la festa amb aquesta bona peça, un gran clàssic. Estiam System, Fit Sigrid, amb el clàssic Barraca Destroy, amb aquest so més hard. So actual.

0: Calestroy amb aquest so actual 2026. S'acaba el temps, tornem la setmana que ve. Molta gràcia, família. Passades i petonets, el DJ Plecky. La setmana que ve, mateix dia, mateixa hora, l'Alien, t'ho prometo. Gràcies, gràcies, família. Adeu!
1: Is everybody ready?
2: Yeah! What are we waiting for? Let's have some music.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.